0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: web.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: atenta mai.
1: Rere queda ja la i, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo a un metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi pues, tenim la gent pues, molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara pues, bueno, hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor fum o veuen fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de rec, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Pel que fa a mobilitat, la circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons informa Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies en els trams afectats. Pel que fa a les carreteres, la AP2 està tallada en sentit Barcelona entre Barberà de la Conca i Montblanc per l'incendi d'un vehicle, amb desviaments senyalitzats per la sortida 193 de Montblanc. També hi ha les retencions habituals a l'entrada de Barcelona que afecten principalment a l'AP7, al Vallès, la B10, la B20, la C58, la B23, la 2, la C32 i la C17. I també continua tallada la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia a causa de l'incendi forestal d'aquest diumenge, on els bombers hi treballen per estabilitzar-lo. De fet, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, és un incendi que es va declarar ahir a la tarda a la Vall de l'Infern i que ja ha cremat prop de 115 hectàrees, sobretot forestals entre Querols i Pontons. Durant la nit hi han estat treballant 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs encara oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor fum o veuen un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament a 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. A més, Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia del curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I una nena de 9 anys ha mort a Fontcalda, a la Terra Alta, pel despreniment d'una roca mentre es banyava en aquesta zona d'aigües termals de Gandesa. En el mateix accident també ha resultat ferida una jove de 24 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja una nova edició i una nova jornada. Això al 107 amb Udal FM, avui dilluns 13 de juliol del 2026. I sempre, cada dia, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos amb un contingut que deixem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. Sempre ho recordem, eh? A més, també podeu seguir-ho i consultar-ho a través de www.rtv-elvendrell.cat. També podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 amb Udal de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 amb Udal de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem i ens hi tornem a posar ja en una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, i són aquestes 3 hores habituals i diàries on justament busquem aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, això, comencem setmana. Avui és dilluns, 13 de juliol, programa número 4008. Poca broma. Per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero, sempre anem cap aquí. Hem preparat una primera cançó per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat destacada, les notícies, sobretot els esports, la repassada a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més coses, més qüestions a la segona part del programa. Seguim sempre anar recordant contingut important. De fet, des d'aquest punt de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, insistentment ens demanen, sisplau, que anem recordant aquells bons consells sobre salut, que ja n'hem parlat. De fet, en el seu dia i en secció de salut sobre salut comunitària vam parlar de tot això i ens han demanat que ho recordem. I és el que farem, eh? Seguir posant aquest accent a la importància de la prevenció quan fa aquestes calorades. Anirem cap aquí. A banda, altres punts d'interès, també bé, sobre l'estiu, sobre les vacances i com consultar quins monuments o allò que podem visitar a través d'una pàgina web, doncs, que impulsa això. Ho recordarem. També destacarem els punts de cultura, d'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns, avui toca secció de cuina. Avui ens torna a acompanyar en Salvador Rovira, que ens explicarà una nova recepta, la seva elaboració, els seus ingredients, com no. I a partir d'aquí, participació, trucades, ganes de compartir-ho amb vosaltres, xerrar una bona estona. I també alguna cançó que ens ajudarà a posar tot el contingut d'aquesta calaixera en aquesta tercera part, que ens portarà fins al migdia i les 12. Gràcies per fer-ho possible altra vegada, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La La Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: Això, el temps, sempre pendents, només començada la previsió del temps i aquesta setmana, sobretot, també de les temperatures. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Ha de seguir fent calor, suposo, no, Marc?
3: Això mateix, encetem la tercera onada de calor, que, tot i que serà intensa, perquè ho serà, aquesta pols en suspensió que tindrem, aquests núvols alts que durant bona part d'aquesta setmana aniran creuant, apaivagaran una miqueta aquestes altes temperatures. Per tant, parlarem, òbviament, de temperatures molt altes, però amb l'ajuda d'aquesta pols en suspensió que ve del nord del continent africà, ajudarà a que la temperatura quedi una miqueta més frenada. Per tant, calor, sí, una ala calor, també, però amb temperatures potser no tan desfermades com la segona onada de calor. Avui tindrem per endavant una jornada marcada per l'estabilitat, amb algun nuvolet costaner i amb aquesta calitja, mala visibilitat, aquesta pols en suspensió que ha d'anar a més conforme vagi avançant la jornada. Per tant, un ambient o una qualitat de l'aire força pobra, no només avui, sinó també aquests darrers o aquests propers dies. Situació marítima tranquil·la també, una miqueta alterada a partir de migdia i tarda amb aquest flux de vents de component marítim a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Bé, i justament, actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla?
3: Ara en tenim 27 a Cunit i a Coma-ruga, 27 també al Vendrell, 26 a la Bisbal, 27 a l'Observatori del Montmell i 27 a l'Arbós.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Com sempre, un dia més. Que vagi bé.
3: Adéu-siau.
0: Bon dia. Només començar aquest primer apunt d'informació de servei amb la previsió del temps, però també recordem que podeu actualitzar aquestes pròpies dades en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió, i sempre amb en Marc Rodero.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat.
0: Avui, per començar, una cançó prou especial. És una col·laboració de Love of Lesbian amb Judith Nederman. És una molt bona combinació. Ojalá. Ojalá pudiera verlo desde casa. Ojalá lo viera.

0: Ja hem dit que era una combinació molt especial, una col·laboració entre Love of Lesbian i Judith Nederman. Ojalà, una bona cançó que en aquest cas ens ajuda a posar ritme i a començar ja tot el contingut de la calaixera. En directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: L'incendi forestal declarat aquest diumenge a Aiguamúrcia continua preocupant el Baix Penedès. Les flames ja han afectat a més d'un centenar d'hectàrees, han obligat a confinar els municipis de Pontons, Torroelles del Foix i la Llacuna, a més d'Aiguamúrcia i Querol. Des del Vendrell, el seguiment és molt atent, ja que el foc crema a pocs quilòmetres de la comarca i el fum ha estat visible des de diversos punts del Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu terrestre i aeri per evitar que l'incendi avanci cap a zones forestals de gran valor ambiental. Protecció Civil demana a la població dels municipis confinats que no surtin de casa i que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència. De moment, no hi ha constància de persones ferides, però les autoritats mantenen la màxima prudència perquè les condicions meteorològiques poden complicar les tasques d'extinció, l'evolució de l'incendi durant les properes hores, que serà clau per determinar si es poden aixecar els confinaments i estabilitzar definitivament el perímetre del foc. Tot això en una zona ja recurrent, en aquest cas sí que més allunyana de la zona del Baix Penedès i el tocar de municipis de la pròpia comarca, però que segueix afectant a tota aquesta zona des d'un altre flanc. Un incendi repetit i revifant en tres ocasions diferents que constata potser doncs, les investigacions de la causa d'aquests focs que poden ser provocats. I justament aquests incendis d'aquests darrers dies, com aquest del Pla de Manlleu, que han posat en estat de màxima alerta els professionals dels serveis d'extinció. Feia setmanes que s'alertava d'un juliol perillós i les previsions, malauradament, s'han fet realitat. Per tot plegat, des dels cossos de bombers, es demana a la població que extermini, que extremin les mesures de prevenció. Tot plegat, a més, ha multiplicat i per molt l'activitat a tots els serveis destinats a l'extinció dels focs, inclòs els bombers voluntaris com el Parc de Sant Jaume dels Domenys. Una actuació agreujada per la onada de calor juntament amb altres factors com la coincidència de sinistres en el temps. De fet, així ho valora, així ho explica el bomber voluntari d'aquest cos del Parc de Sant Jaume dels Domenys, Òscar Saladier.
1: Un dels problemes afegits que trobem és la simultaneïtat, que complica doncs, que els bombers se puguin enviar el nombre adequat o suficient d'efectius que s'envien per cobrir els incendis. Com més simultaneïtat hi ha, doncs, més complex és la gestió dels recursos, la gestió de vehicles, de mitjans aeris i de bombers.
0: Simultaneïtat, orografia i meteorologia i el combustible acumulat a les zones boscoses a causa de la sequera d'aquests darrers anys. Uns inconvenients que sumen a la reducció de la pagesia que, en cas d'incendi, alenteix el pas de les flames i les urbanitzacions incrustades en les àrees forestals.
1: Hem de fer el que sigui perquè els camps de conreu continuïn conreats. Aquí tenim molta vinya, per tant és qüestió de fer consum del producte que surt de les nostres vinyes perquè els pagesos facin no únicament de pagesos, sinó que també contribueixin a mantenir el mosaic agroforestal i, per altra banda, les urbanitzacions que tenim per aquestes muntanyes, que potser fins no fa massa el risc d'incendi era limitat, ara que el risc d'incendi és tan elevat, doncs franges de protecció per tal de reduir les pèrdues.
0: Actualment la comarca es mou, segons el Pla Alfa dels agents rurals, entre el perill de molt alt i extrem de risc d'incendis, unes categories que limiten l'accés i l'activitat a determinades àrees naturals i que els bombers recomanen que es respecti escrupolosament per tal d'evitar futures lamentacions. Canviem radicalment de tema, anem a altres notícies destacades. Enmig de la política i la cultura, el grup parlamentari del Partit Popular al Congrés dels Diputats ha aconseguit que el Congrés aprovi una proposició no de llei destinada a finançar activitats vinculades al 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Una iniciativa parlamentària destinada a millorar amb els diners de l'Estat el finançament d'aquestes activitats al voltant de la celebració. En fa referència la presidenta del Partit Popular de Tarragona, Mercè Martorell.
2: La proposició no de llei al Congrés dels Diputats, precisament en relació a aquest 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Pau Casals és una persona emblemàtica, ells ens donaran molts més detalls del que ha sigut aquesta proposició no de llei, però ha sigut una persona emblemàtica al Vendrell, va néixer, va tenir la primera formació aquí, va viure, i el Vendrell és inseparable de la figura de Pau Casals.
0: La proposta aprovada gairebé per unanimitat ha estat una iniciativa del Partit Popular del Vendrell amb el suport de la Sol Cruz Guzmán, portaveu del partit a la Comissió de Cultura del Congrés.
3: Tiene ya aprobado la declaración de acontecimiento proyectos de interés especial con sus respectivos incentivos fiscales, pero nosotros le pedíamos también al Ministerio que se implicara con una financiación directa a todos los actos que se están desarrollando, que los diferentes organismos como ACE, AECID o incluso el Cervantes participaran de esta conmemoración y que también se desarrollaran pues los materiales educativos para que también nuestros pequeños, nuestros jóvenes conocieran una figura humanista que dejó tanto a la humanidad, ¿no? Porque defendió siempre los principios de la libertad y de la democracia y, como bien hemos explicado, de la defensa de la paz, ¿no? La música como elemento por la paz. Es uno de los pocos candidatos al Nobel español y, en este caso concreto, el catalán. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos, pero ese ministerio tiene que sentirse orgulloso con acciones concretas.
0: El text aprovat contempla aportacions econòmiques per la causa d'enguany i també per l'any vinent. I més coses. La xarxa vendrellenca reclama noves millores al camí de vianants que va fins a l'hospital. L'entitat valora positivament la reparació del parc dels fanals que ha dut a terme l'Ajuntament, però considera que aquesta actuació és insuficient. Assenyalen que el pas inferior del recorregut no disposa, a hores d'ara, de cap tipus d'il·luminació i que encara hi ha fanals que no estan operatius. La demanda respon a la necessitat de garantir la seguretat dels vianants que fan el trajecte a peu des del nucli del Vendrell fins al centre sanitari. I més coses en matèria econòmica i entitats importants a nivell empresarial dins el Gran Penedès i col·laboradors d'aquesta casa. L'executiva de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC, ha anomenat a la Amèlia Maestre com a nova directora general de l'entitat. Ha rellevat en el càrrec a Joan Manel Montfort, que l'ha hagut de deixar per motius de salut. Maestre, que ha anat assumint responsabilitats els últims anys a la Federació, des d'on ha apuntat que acumula l'experiència i els coneixements necessaris per poder assumir aquest càrrec. I en cultura, en música, el Festival Música a la Vila, que torna el mes d'agost amb quatre actuacions de grups destacats de música tradicional dels Països Catalans, que tindrà lloc, com és habitual, els dimecres. De fet, ja s'ha presentat el cartell de la 37a edició d'aquest cicle, que deixarà concerts de les formacions Kasum, Alosa, Xavi, Abuzurruaga o Metralla. De fet, així ens ho recull en la següent crònica el nostre company a Serveis Informatius, Marc Guitart.
4: La plaça del Tívoli del Vendrell serà un any més l'epicentre de la música d'arrel i tradicional catalana els dimecres del mes d'agost. La 37a edició del festival Música a la Vila deixarà quatre actuacions de grups i artistes destacats, en un certamen que combina qualitat artística, compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic.
5: Doncs bé, hem preparat un programa per a la música de la vila, doncs, que reafirma l'essència del cicle, un programa de música d'arrel, combinant també amb música contemporània, per tant, doncs, es pot sentir convidat molt tipus de públic.
4: El cicle s'obrirà el dimecres 5 d'agost amb una actuació del grup Kasum i continuarà els següents 4 dimecres, amb concerts tots ells que començaran a les 10 del vespre.
6: Doncs el primer dimecres, el dia 5, vindran els Kasum, que són un trio de música d'arrel, on l'instrument principal i la gran virtut, diguéssim, és que l'acordió diatònic, que és l'acordió d'aquí dels Països Catalans, és el gran protagonista. És un concert bastant distès, on el que intenten és que la gent pugui ballar, tot i que tenen també la vessant més de poder-lo escoltar i gaudir com si fos un concert en un auditori. Dimecres, dia 12, venen les Alosa, que ara mateix podem dir que són una mica les que estan més dintre del món folk, són les que ho estan patant més, per dir-ho així, ja que són un grup molt jove, format per dues noies, també venen en format banda, hi hauran dos o tres instruments que les acompanyaran.
7: Tercer dimecres seguirem amb un grup basc, amb el Xavi Aburruzaga, que ve a presentar la Triquititxa, com a eix principal del concert, i podrem escoltar una mica de folklore basc, que serà una barreja de música actual amb música d'arrel. Llavors, per acabar, l'últim dia ve Metralla, que és un grup de gralles i metalls, que també hi ha percussió, que venen a presentar el seu disc perquè celebren els 20 anys del grup, i podem sentir tant peces de cercavila com peces de concert.
8: Que és una programació, doncs, que està molt equilibrada en tots els aspectes, perquè toca, doncs, tots aquells estils, també, doncs, llocs dels Països Catalans on la música tradicional catalana, doncs, està present, i la portem fins aquí al Vendrell.
4: Des de la regidoria de Cultura han recordat que l'actuació del grup Alosa del 12 d'agost coincidirà amb l'eclipsi de sol total, el que suposarà poder gaudir de manera seguida d'un doble esdeveniment astronòmic i cultural.
0: I arribats aquí, també saltem cap als esports. Cap a l'apunt esportiu. I ho fem parlant de Ferran Trillas, un incombustible que ha tornat a deixar mostres del seu excel·lent nivell basquetbolístic. Ara fa uns dies, el vendrellenc va formar part de l'europeu de veterans que es va celebrar a Grècia, on va acabar novè en la categoria de més 45. Malgrat jugar amb un dit a la mà fracturat i enfrontant-se a jugadors amb trajectòria fins i tot a l'Eurolliga, Trillas ha tancat l'experiència amb un molt bon regust de boca. En aquest cas, el nostre company Lolo García ha parlat amb ell.
9: Per a Ferran Trillas no passen els anys. Tot i fer ja unes 15 temporades que va deixar la pràctica federada del bàsquet, el vendrellenc, un dels grans referents d'aquest esport de la vila, no ha perdut ni efectivitat de cara a cistella ni el gen competitiu associat indissolublement al seu cognom. Unes ganes per deixar-s'hi la pell a la pista que l'ha dut just la setmana passada a competir del Campionat d'Europa per a veterans celebrat a Grècia. Un torneig amb molt de nivell.
10: La veritat és que el nivell físic a mi m'ha sorprès molt, jo no hi havia anat mai, jo això ho vaig descobrir ara, i em pensava que anàvem allà a sopar, i després un partidet, i després sortia amb els italians o amb els grecs, hi, ha, ha, i no, allà la gent va competir al màxim, i es preparen tot l'any, i sobretot a nivell físic, brutal, una barbaritat de preparació.
9: Entre l'expedició també hi eren autèntics referents del bàsquet català i estatal, com Quino Colom, campió del món el 2019, i David Dobles, encara en actiu al Japó, i amb una dilatada trajectòria a l'ACB. Un torneig, doncs, amb grans noms i on ningú no volia perdre.
10: L'experiència és molt bèstia i el nivell és molt alt. Ja et dic, jo em vaig sorprendre molt perquè, tal com m'ho explicaven, sí que veies entrenament i tal, però ja et dic, a nivell físic sobretot, veies gent de 50 anys, competies contra gent de 50 anys, jo encara no hi arribo, encara estic allí, amb 47, però que físicament et donaven 300 voltes. És a dir, tots els que hi anaven per primer cop sabem que l'any que ve, si volem anar-hi i passar-ho millor, ens hem de preparar físicament amb molt de temps d'antelació.
9: A la categoria més 35, Colom, Dobles i companyia van perdre la final per només un punt, mentre que la de majors de 45, el combinat de Ferran Trillas, va acabar novè. Un bon balanç tenint en compte els problemes a la mà dreta i la manca d'experiència en aquest torneig, que això sí, intentarà millorar a poc que pugui. I és que en l'ADN familiar la competitivitat no es negocia.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
12: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
13: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
14: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Volem operar. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
12: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 3 minuts per 2:15 de 10 del matí. Anem cap a les portades. La repassada habitual a les principals portades als diaris, que també ens ajuda a conèixer l'actualitat del dia. Comencem pel Diari de Tarragona. Avui dilluns, 13 de juliol, recordem-ho, la Rambla Nova, assignatura pendent. El tancament de locals s'ha frenat i porta noves inversions, però comerciants i veïns reclamen una reforma integral per revitalitzar el principal eix comercial de Tarragona. I també en portada, Aiguamúrcia es crema. Mossos i agents rurals sospiten que els incendis són provocats. Ahir es van calcinar fins a 114 hectàrees. I pel que fa a l'emergència climàtica, es disparen els cops de calor i Tarragona compta ja amb 60 morts des d'inici de l'estiu. Salut vigila els efectes de la calor com si fos la pandèmia de la Covid. Des de Reus, les oficines de l'antiga Seguretat Social sense comprador. I des de Salou, les obres de l'Eix Cívic comencen a l'abril del 2027. I també en cultura popular, en Castells, els nois miren a la Tarraco Arena la jove de gama extra a la Torre. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Comencen amb informació internacional sobre la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell xipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita. I sobre els incendis, no eren estrangers, eren veïns de Béder. Amb l'incendi d'Almeria estabilitzat, els veïns del poble més afectat tornen a casa. Les víctimes mortals pugen a 13 amb la mort d'una de les persones ingressades. A banda, també en portada, l'Estat presta 500.000 milions d'euros extres en 14 anys a les comunitats. Les xifres del infrafinançament. I Sánchez Illa, una aliança de ferro en plena tempesta judicial. I els drons ucraïnesos que erosionen la confiança dels russos en Putin. I ja acabarem amb La Vanguardia, una altra de les capçaleres habituals. Els impostos per a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars. L'elevada fiscalitat, que és un 22,3%, 8 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. I el foc ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que el 2025 en aquesta època. Els incendis han calcinat aquest any a 57.750 hectàrees de superfície forestal a Espanya, un 34% més que la mitjana de l'últim decenni. I pugen 13 les víctimes a Almeria o confinats per un altre incendi a Aiguamúrcia, 5 nuclis diferents. També en fotografia de portada, retorn a casa després de la tragèdia, milers de persones desallotjades pel tràgic incendi de Los Gallardos, Almeria, que va començar ahir a tornar a casa, com la veïna de Béder, a la fotografia que observa el desolador paisatge que han deixat les flames. Més notícies en portada, en titulars. Els governs espanyol i francès titllen de racista un comentari de Rajoy. L'expresident va dir que la selecció gala de futbol juga sense francesos. A més, avui a La Vanguardia, una entrevista a Miquel Oyarzábal, jugador de la selecció espanyola, justament, i de les seves paraules transmeto calma als joves perquè no es posin més pressió. Paraules textuals d'aquesta conversa, d'aquesta entrevista que podeu trobar a les pàgines interiors de La Vanguardia. I encara en esports, Sinner remunta i guanya el seu segon Wimbledon. I els premis Ídolo es muden a Barcelona, deixen Madrid. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem, sempre expliquem, que ens ajuden a acabar de conèixer, a acabar de perfilar una mica millor tota la informació del dia.
12: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
16: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertasta. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
14: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes.

0: un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi, que s'anomena el Vendrell Mira el Cel, i per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són, bé, prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Marc Rodero, que per la seva vessant també exposa no només la vessant meteorològica, sinó en certa manera també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment.
1: Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
2: Bé, bueno, la regidoria de Cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella amb el tema de la seguretat, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, sobretot.
1: Hi ha promoció,
2: correcte, però al final la cara la posem nosaltres.
1: La Sílvia Edo, com a òptica optometrista, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, tu, Marc, com a meteoròleg.
2: Correcte.
1: Bàsicament.
2: Molt això bé. Mateix.
1: A més, ara comencem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet. Es farà un el 4 d'agost, on justament participeu vosaltres i fareu una mica això, no? Amb aquest to així distès, una mica això, explicar i divulgar què passarà el dia 12.
2: Sí, aquesta, la Sílvia em corregirà si no és així, però sí que la tenim projectada una miqueta com a participativa, és a dir, nosaltres estarem en un escenari, esperem, desitgem, hi haurem públic a la part de baix i volem interactuar una miqueta amb tot plegat. Evidentment explicarem quin és o el per què es dona l'eclipsi i què és el que veurem, la Sílvia en el cas de la seguretat, però esperem que la gent hi participi, que la gent ens pregunti. De fet, hi haurà micròfons per allà perquè la gent pugui conèixer de primera mà el que passarà justament aquell dia, el dia 12.
1: Molt bé, això, aquesta xerrada, que us la recordarem, del 4 d'agost, això, actes previs que ja s'han fet, tot vehiculats, la divulgació, perquè és un fet astronòmic de primer ordre, extraordinari, que feia molts anys que no es podia veure des d'aquí al Vendrell. I per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell Mira el Cel.
2: Correcte.
1: I que de qual s'han fet promoció. Hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes, i que la gent ja pot veure.
3: Bueno, hem intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món, i tenim la sort de que passi per casa nostra.
1: Clar.
3: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no, o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipsi existeix, i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
1: Per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipsi?
2: La Sílvia té molt pa la mà.
3: Amb el que has comentat del grup de treball, hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna amb la projecció d'on està el Sol coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. La Lluna tapa el Sol. I llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
1: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus, d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal...

0: No sé què, perquè això es pugui veure, però sí que és cerca d'eclipsis hi ha durant cada any en diferents parts del món.
1: Sí.
0: Però això, aquesta casuística, que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure, és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys, i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva, que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
1: Es pugui veure des d'aquí, Catalunya, i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins a més a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure més llocs, però serà parcial.
0: D'acord.
1: No serà total.
0: Uh-huh.
1: Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%.
0: Val.
1: I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
0: Clar. I això, la franja aquesta és, va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és no, un
2: sí,
0: Vendrell,
2: Baix Penedès, el Garraf... Sí, la franja totalitat, sí, fa una miqueta el llindar entre el Baix Penedès i el Garraf i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant tot el centre de la península Ibèrica i la franja que veurem nosaltres serà això, el llindar entre el Garraf i el Baix Penedès i fins la part de baix. Lògicament, com més al sud ens anem desplaçant, més estona podrem veure la totalitat de l'eclipsi. Mm-hmm. Aquí el Vendrell em sembla que estem en uns 33 segons aproximadament, és a dir que
1: sí,
2: veurem aquesta totalitat, però serà ràpida, és a dir que ràpidament començarà una altra vegada a anar-se obrint. Lògicament, aquí al nord començarà més aviat que no pas al sud, però en canvi aquesta franja de totalitat farà que nosaltres ho veiem només aquests segons, i com més al sud baixem, el delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
0: Però la nostra recomanació és que la gent o es quedi al Vendrell o que vingui al Vendrell a veure l'eclipsi. No?
2: Bé, hi haurà molta gent de pas, eh? No només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure. Per tant, entenem, creiem que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa o sobretot també de les àrees més allunyades dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure. Va. Però sí, ens hem de preparar perquè hi haurà probablement doncs, molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
1: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
2: En muntanyes.
1: Exacte.
2: Ha estat un tecnicisme. Però bueno, de formació professional, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Però és cert que ens haurem d'allunyar al màxim doncs, de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies.
0: Val.
2: Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
0: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
2: edificis,
0: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap al sol, en aquest cas.
2: Això és el que podrem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure doncs, com tapa tota l'esfera solar.
0: Té un nom, no? L'aro solar. No?
2: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig. Hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema, per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure. Però tot així, confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure a normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem doncs, que es farà de nit.
0: Es farà fos
2: i tota la sensació que al final podem notar.
0: Perquè tot està mil·limitrat. Vull dir,
2: això mateix.
0: Són 33 segons d'eclipsi.
1: 33 o 35.
0: Val, entre 35.
1: Estem allí.
0: I a quina hora comença?
1: A les 20, o sigui, l'eclipsi comença a les 19:35.
0: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
1: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
0: Home, bé, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar, no, com
1: a tapa. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments, en el moment que la lluna va tapant el sol, i després quan la lluna destapa el sol. I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que doncs, la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
0: Val.
1: Perquè si ens perjudica els ulls són lesions que són irreversibles.
0: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits amb fum.
2: Això ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa. Recordo que jo em vaig posar, era una
1: mascareta de soldador.
0: No, ni això, tampoc.
2: Correcte, no.
1: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
0: Val,
1: i
0: sí.
1: Sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest es posa, o sigui, ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai. Però ni avui ni
0: cap altre dia.
1: Ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
0: Val.
1: Llavors, per això hem de ser tan curosos. Llavors, des de que comença fins que es tapa, clar, si tu estàs mirant molt d'estona, al final doncs pots danyar aquesta retina.
2: Correcte, és que és aquest el tema. De vegades parlem de l'eclipsi en el moment en què la lluna s'ha posat davant del sol, però hi ha un procés previ i un procés posterior que també el mirarem. I per tant, si això comença a les 19 llargues i dura aproximadament una hora, hi ha un procés en el qual no podem estar mirant-ho si no és amb aquestes ulleres. És a dir que no parlem només del moment en què la lluna s'interposa davant del sol i queda allà aquells 30 i escaig segons, sinó que hi ha un procés previ i un procés posterior, i ens hem de protegir en tots dos processos.
0: Correcte.
1: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres perquè si no, no veurem res.
2: Exacte.
1: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
0: És un moment, són aquests 30 segons.
1: Sí, exacte.
0: Són consells importants, i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que és cert que una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, pot arribar a ser molt greus.
1: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere. No hi ha cap medicació ni cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca,
0: sí,
1: per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix. O sigui, ens posem, això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
0: Sí.
1: Nosaltres aquests carrets a plena llum el traiem, oi que és vela?
0: El valem, sí.
1: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
0: Clar.
1: Un carret el podem comprar nou.
0: Els ulls, no.
1: Però
0: de moment.
1: Vale, llavors una miqueta el plantejament
0: sí.
1: És aquest.
0: Molt bé.
1: És tenir aquesta precaució.
0: Val, que això, el que aneu explicant, aquestes càpsules del Vendrell mira el cel, i també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagi núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió ara quan es va fer tot unes jornades de divulgació i també mitjans, i adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important, I potser per la gent de peu, bueno, està bé, però tampoc no va més enllà. Però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. És per ells és importantíssim.
1: És que són coses clar, que no passen.
0: Per això, i per ells és... Clar, és això. És,
2: bueno, per ells
0: és...
2: Hi ha molta gent que els va buscar.
0: Sí, sí,
2: sí,
0: que, no, per suposar que, seva... que li agrada
2: correcte,
0: aquest fet. Sí, sí, sí,
2: exactament,
0: sí.
2: I planteja la seva vida en funció dels... en funció dels eclipsis, clar. Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius, ui, clar. Però sí que és cert.
0: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per lo que sigui, no es pot veure, la reflexió era, bueno, serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem
2: sí,
0: de prendre una mica, això.
2: Sí. Correcte, amb això també estem d'acord. És a dir, que, evidentment, arribarà el súmum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi. Però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat a un munt de gent. S'han fet xerrades, ho hem fet a la biblioteca, sí. La canalla de les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara hi ha vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs, amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs, també puguem fer amb una situació
0: clar,
2: com aquesta.
0: Sí, sí, sí. I a més amb aquella casuística de dir, jo vaig ser-hi, no? Exacte. Jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
2: I a més que pot ser, es podia donar la casuística, evidentment, doncs, que ja que és una situació meteorològica adversa, que ens propiciés doncs, no poder-ho veure, però no podrem veure potser el sol, però sí que veurem doncs, que es fa de nit.
0: La foscor que dèiem.
2: Ho hem explicat moltes
1: que
2: vegades.
1: Que baixa la temperatura.
2: Correcte, la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus, que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i a escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals,
0: val.
2: No les podem veure.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que quan es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant doncs, les emocions i el que estava, el que et surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò
0: sí,
1: i que
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: estàs visquent.
0: Clar.
1: O sigui, que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
0: Va, no, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de mala estrogança. S'ha de dir també, aporta mals auguris... No és el cas, eh? No?
2: Esperem que no.
0: Hi ha eclipsis durant tots els anys i no, en principi no ha passat mai res, eh?
1: Bueno, perquè en cultures anteriors els apareixia l'eclipsi qualsevol al mig matí a les 12 i no sé què, i no sabien què estava passant. Uau, qui s'ha fet de fosc, ha vingut la nit i tot això.
0: Però tenim prou dades científiques, eh?
1: Que ara no.
0: És un fet.
1: I una cosa que vull comentar amb el que deies d'on veure l'eclipsi o el moviment aquest, el que recomana és que per lo que la gent que ho ha viscut en altres poblacions i que han viscut als Estats Units i tot això, és que es mou molta gent, hi ha molt moviment. Llavors, si teniu intenció de canviar i anar a algun lloc en concret a veure-ho, feu una previsió, perquè si no, podria ser que inclús vejant per l'autopista es quedés col·lapsat, perquè parlaven d'Estats Units, aquestes autopistes amb 6 carrils, que en els dies de l'eclipse doncs els 6 carrils estaven col·lapsats. Llavors, no tenim aquí unes infraestructures de carreteres i d'això com perquè sigui més fluid, i llavors el que es proposa més bé és que si un veí té doncs, una terrassa o un bloc de pisos, tenen una terrassa que està orientat en la posició d'on es veurà el sol i ja es veu a l'eclipsi, doncs que s'ajuntin tots i vagin a dalt a la terrassa, que facin aquesta acte social i tot això, amb la qual cosa és, si tenim un espai molt a proper de casa nostra, que puguem anar-hi i puguem anar-hi caminant, fer-ho millor que dir moure'm, perquè es preveu molt moviment, col·laps, possiblement hi hagin col·lapses, i llavors a lo millor no hi haurà els núvols,
3: sí.
1: Però a lo millor ens quedarem a mig camí tancats amb el cotxe i sense...
0: No veurem res, no veurem la foscor, però no veurem...
1: Vale,
2: clar,
1: llavors...
2: Al final és... Si es veiés el 100% de Catalunya, cadascú des de casa seva,
0: ho
2: acabaria veient. Donat que no es veurà un tant per cent no gaire elevat, doncs tota la gent del nord probablement
3: sí.
2: baixi cap al sud per poder-ho veure.
3: Clar.
2: I, bueno, tal com diu la Sílvia, hi ha certes limitacions que potser o programar-ho també amb una miqueta d'antelació o saber, doncs, a on vull anar, quan hi vull anar i en quin moment
0: clar.
2: Hi tinc que anar.
0: Sí. A més, serà un dia per mirar el cel. Bé, tota la tarda, vespre, nit, perquè justament també arriben les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Coincideix, també.
0: Són aquelles
2: coincideix.
0: Mateixes, ja podem quedar on estiguem. Bueno, clar, aquí la contaminació lumínica... És veritat, aquí ja afectarà una mica més, però bueno,
1: però
0: és una excusa per seguir mirant el cel.
1: Sí.
0: No, almenys en aquesta ocasió. No
1: i el mateix, com que és a les 20:29 i acaba sobre les 9 del vespre,
0: val.
1: Després podem, allà on estiguem, anar a sopar, però reservar-ho amb temps.
0: Sí.
1: I llavors, pues, bueno, que el mateix, el tema... col·lapse de
0: val.
1: Moviment
0: o
1: s'ha de preveure abans i després.
0: Recopilem per acabar ja.
1: Vinga.
0: 4 d'agost fareu aquesta xerrada per explicar de manera oberta i participativa l'eclipsi. 4 d'agost en quin espai?
2: A la plaça del Tívoli a les 10 de la nit.
0: Perfecte.
2: Quan hi hagi baixat la calor,
0: hi hagi
2: sopat tothom.
0: Fresqueta.
2: Correcte.
0: Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles també?
1: Sí,
0: acabarem de fer friqui així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya de Vendrell Mira el Cel també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres als compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Gairebé ja ho tenim, això. Finiquitem la primera part del programa, primera part de Calaixera, que ens portarà fins a les 10, a cada hora en punt, en principi, actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, bé, en aquest cas ja a les 10, sí o sí, eh? És aquest punt que sempre ens ajuda a acabar d'actualitzar les notícies amb aquests butlletins a través de la xarxa i també ens ajuda una mica a canviar
3: de banda, eh? Canviar d'hora, en certa manera. Després del butlletí de les 10 i després d'uns minuts de les 10, saltarem a la que ja serà segona part de Calaixera amb moltes més coses. Seguirem parlant de salut, sobre bons consells perquè fa la calor i les onades de calor que segueixen arribant. També parlarem d'aquesta pàgina web que pot ajudar a organitzar-nos les vacances per conèixer els monuments o aquells punts d'interès que podem trobar a nivell europeu, poca broma. I també repassarem altres punts d'agenda i de cultura. A les 11, per suposat, tornarem a actualitzar les notícies. I avui és dilluns, així que avui la tercera i última part, com sempre i com cada setmana, encapçalada per les receptes, per als ingredients i per l'elaboració que ens aporta i ens explica en Salvador Rovira, que avui ens torna a acompanyar. Això dona peu a la participació, a les trucades, cosa que ens agrada moltíssim pels canals habituals i que passa pel telèfon, sobretot a partir d'aquella franja, el 977 15 70 69, o també a través de WhatsApp, tot i que ja, i des de que estem en directe, ens podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101 i el mateix al correu electrònic, tot i que fins i tot aquí ens podeu enviar un correu quan vulgueu i en qualsevol moment del dia i de la setmana a calaixera@rtp-elvendrell.cat. Doncs encara ens queda força calaixera per endavant. Tot just com aquell qui diu, l'acabem de començar amb aquesta primera part, així que de seguida tot aquest contingut a la segona hora, en directe i en proximitat, sobretot, i sempre per aquí, sempre destacant això a través del 107.1 de l'FM, sempre per la ràdio, principalment per la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. Tornem de seguida, no marxeu, fins ara.
4: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
8: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
9: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
8: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
7: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació. La consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, butlletí habitual i que ens ajuda sempre a conèixer tota aquesta actualitat una mica més general, però que a partir d'aquí ja ens torna a portar cap a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Gràcies per continuar amb nosaltres, gràcies per ser-hi. Avui que comencem setmana, avui és dilluns, 13 de juliol, programa número 4008. I tot just això, les 10 i 4 minuts ara mateix. Començarem la segona part d'avui recordant, i a més ens han demanat insistentment que anem recordant aquests consells que en el seu dia ens van durar no fa gaire, Des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, des de la Comissió de Salut Comunitària, doncs això, aquests consells sobre aquestes onades de calor, la importància de la salvaguarda dels més petits, els més grans, diferents consells i una secció que vam portar a terme això fa un parell de setmanes i que ens han demanat tornar a recordar perquè sigui prou important, ja que és un tema importantíssim quan parlem de la calor i ara que pica amb força. A banda, també algun consell amb una aplicació xulíssima des d'una pàgina web que fa recomanacions o que ens pot ajudar a triar els monuments o els punts d'interès de tota Europa. Poca broma, ho acabarem recordant. Arribarem a l'agenda, si hi ha temps, actualitzarem les notícies i ja ens plantejarem la tercera i última hora. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i, de fet, ja sabeu, aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual, que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no vull equivocar, i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Buenos días.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Sí, ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil,
0: vale,
1: digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que
0: vale,
1: está aquí.
0: Vale.
1: Pero el resto es todo materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem,
1: sí,
0: coses en,
1: sí,
0: en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oida, també, eh? Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, eh? Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, eh? És brutal.
1: Sí.
0: És brutal.
1: El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Claro.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix, s'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, eh? És el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies. Altres anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta, molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents,
0: sí,
2: que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet,
2: sí,
0: de de prendre el sol, per suposat, d'estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol, allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem,
2: sí,
0: que inclús és només al matí per sortir de casa, o
2: sí,
0: no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per,
2: sí,
0: anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment,
0: sí,
2: ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, perquè per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Sí, els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I sí, és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan a lo millor una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques,
0: sí, no,
2: ens hem de recordar...
1: A gente mayor, sí.
2: Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar.
0: Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no?
2: Sí,
0: concretes, més vulnerables, exacte, sí, sí, de risc, que són per una banda els més petits i per l'altra banda els més grans. Sí. Però doneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
0: Correcte, que encara hi és, eh? Sí. Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va passar sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
1: Bueno, todavía se hace, población
0: això...
1: adolescente y población adulta, ¿eh?
0: Això també. És una bogeria.
1: Sí. Y agua oxigenada, prohibido, ¿eh? Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían el agua oxigenada para estar,
0: no sé,
1: para que el pelo esté más rubio.
0: Bata.
1: Y para ponerse más morena.
0: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
0: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
0: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
0: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, el menys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
0: Hi ha hagut un canvi, també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo no sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
0: Clar. La normativa ha anat canviant, també, per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
0: Vull dir que també hi ha hagut com una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. És molt important el que ha dicho, com ha dicho Maribel, les cremes solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar en recién nacidos.
0: Val.
1: De 0 a 6 meses.
0: De 0 a 6 mesos, ¿eh?
1: Sí. Entonces, nada.
0: Cap tipus, ni d'aquelles,
1: las minerales. Las minerales sería a partir del 6º mes de vida.
0: Val.
1: Hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen,
0: no,
1: ¿vale?
0: No sabemos,
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol, es muy difícil, ¿vale?
0: Sí.
1: Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas, es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
0: Sí, ¿oye?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido,
0: claro,
1: ¿vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas, taparlas en el
0: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no?
0: Sí.
1: Que han tenido un golpe de calor, y eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
0: Claro, o sea, efecto invernadero, ¿eh? Ni más ni menos, que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, y claro, ellos converteixen en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Decimos a veces que una piscinita en casa con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
0: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
0: Sí.
1: Y
0: ho hem d'ampliar, això, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale?
0: Sí.
1: Y tal, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: ¿Vale? Hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
0: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace. Y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale?
0: Sí,
1: las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, un estudio.
0: No, està clar. ¿Vale? I també s'ha de tenir en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, sí. Eh? Que a vegades juguen, no?, amb sí, les tipologies, sí, sí. Les explicacions, sí. Hem d'anar molt en compte amb
1: sí,
0: això.
1: Sí, tot això és important.
0: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem sí, de parlar del món de sí. les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, sí. Però sé que de vegades també això que dèiem, a vegades es juga amb etiquetatge d'aquestes coses. Però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi sí. han de 30, però val. Nosaltres em recomanem de 50.
0: Val.
2: I a més te les ha d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, sí, que diuen
0: la,
2: que...
0: La protecció
2: que...
0: total, no? També
2: sí,
0: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, o val. No me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema, i si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema.
0: Me
2: poso crema quan surto de casa i ja m'oblido, sinó de tant en tant ens han de recordar.
0: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
2: Sí.
0: Més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobre todo, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora, o si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
0: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
0: Sí,
1: ¿vale?
0: Aquí anava, els sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno, pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
0: Y entonces, a més, fa vent-lo moltes vegades, no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
0: Val.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: pero
1: desde pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar.
0: Sí,
1: en
0: sí,
1: las
0: sí.
1: consultas nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
0: Claro.
1: Hay que enseñarlos desde pequeños
0: que
1: se tiene que poner crema solar.
0: Incluso jo ho he vist, també certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí.
0: Fan el trenet
2: sí.
0: i es posen la crema uns als altres, també és una bona manera, no? De la consciència.
1: Sí,
0: exacte, consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la panacea, és un punt de...
2: Ens ajuda.
0: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: Viva la Virgen. No, que ha dicho Maribel, hay que irlas recordando.
0: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta, están un buen rato en el patio,
0: sí,
1: y
0: sí,
1: en el
0: sí,
1: comedor,
0: sí.
1: y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
0: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina, sinó en qualsevol activitat, això que dèiem del dia a dia, sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, doncs és evident que és
1: muy importante.
0: Obligat gairebé a posar aquesta crema i anar també actualitzant-la.
1: I los adolescentes también.
0: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
0: Claro.
1: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema, y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema, porque no te hacen caso. Entonces es difícil, y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
0: Sí, ahora en parlarem, de poder també aconsellar quan arriba, esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental. També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
0: Aquí també, en aquest programa, tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això, i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes, que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat i que es venguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
1: Sí. Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no, és, no li sirve de nada.
0: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades s'han disfresses o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí.
0: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció,
2: Sí.
0: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja,
1: Sí.
0: De cara als adults o als més grans.
2: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa.
0: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar, és cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre,
2: Sí.
0: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
0: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
0: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
0: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
0: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
0: Ja.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues, aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
0: Clar. Si la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glopades petitetes...
0: Val.
2: I listo.
0: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
0: Exacte, sí. Aquí, aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
0: Sí. Correcte, n'hi hem de parlar, de les begudes energètiques. Mm. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que n'estem parlant, és evident que no, per ser moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
0: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
0: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
0: Clar.
1: Es como más visual.
0: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
0: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, uh-huh. Vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda mase, son bebidas azucaradas.
0: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar.
0: Uh-huh.
1: Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante, porque se olvidan de beber.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí.
0: Aigua natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
0: i
2: estàs amb
0: coses...
2: un cop de calor,
0: val.
2: No la prenguis freda gelada, pues natural o fresquita.
0: D'acord. Val, ara anirem, jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, en beguda, també en alimentació...
2: Sí.
0: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de... Exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
0: no?
1: Ensalades,
0: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
1: No.
0: Una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix.
2: Sí,
1: sobretot les frutes de temporada, ara, no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y ¿vale? Pero sobre todo es insistirle y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas,
0: sí. ¿Vale? Tenir-ho en compte, bàsicament, a l'hora de elaborar els menús, etcètera.
1: Y los helados famosos.
0: Ay, eso.
1: ¿Vale?
0: No nos estreguis,
1: los helados pueden comer cada día, no se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con...
0: Sí.
1: Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
0: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats una mica que intenten ser una mica més, entre cometes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día, pues, te das el gusto. Pero todo lo envasado...
0: És que també que el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
0: I jo també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és l'únic que l'exclu...
1: Sí,
0: a
1: mi no passa res.
0: A casa que tens sí. fills relativament petits, que tu els hi dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però en canvi dius,
1: gelat, sí.
0: Anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, ja camines, clar, acabes amb el gelat, és obvi, però ja és l'excusa per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, de treure-li alguna cosa.
0: Sí. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer-ho un cop, dos cops per setmana.
1: Sí. Però bueno, si los haces en casa y es de fruta, puedes comerlos cada día.
0: Bueno, també pot ser una activitat familiar, no?, de fer gelat.
1: Ara hi ha muchos de yogur.
0: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la nevera y se hace como el yogur.
0: Sí.
1: Yogur de fresa y queda como en helado.
0: Sí.
1: Y está muy bueno.
0: Si busquem allò per internet, en qualsevol...
1: Sí, hi ha recetes.
0: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 receptes
2: d'aquest tipus de gelats. És que veuen pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no vean tanto TikTok, però bueno.
0: No, però
2: ja que veuen...
0: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no? En certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
0: claro.
1: ¿No? Granizados en casa de limón, se pueden hacer.
0: Sí.
1: O limonada fresca, como hacían antiguamente.
0: Sí,
1: ¿vale?
0: Sí.
1: I no sé, sigo un poco...
0: Perfecte. Estem parlant de recomanacions, de consells de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
1: Sí.
0: També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
0: A les dones embarassades.
3: I tant que sí.
0: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són a sortir a les hores punta de sol, a estar per les ombres, hidratar-se bé... I en les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
0: Sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, si no estar a l'ombra, hidratar-se bé, això és superimportant.
0: Val.
3: Hidratar-se sobretot és el que diem.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials que estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no? I vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és.
0: Ja.
3: Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
0: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa amb els menys tòxics possibles, ens que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
0: Mm-hmm.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per a l'embarassada i per al bebè.
0: Mm-hmm.
3: I
0: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol, pel que sigui, no? Que no pugui portar una infecció, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
0: Més...
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura, trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres, i això és salut per l'embarassada.
0: Sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
0: Perfecte.
3: Mm-hmm. Sí. És important.
0: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna cosa?
1: Jo crec que no.
0: Més o menys,
1: no,
0: eh?
1: Sí.
0: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
0: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
0: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque onnubulada.
1: Está así, onnubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado, ¿vale? Entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas, vómitos,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
0: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida tomando
0: el
1: sol. Y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
0: Wow. O sea,
1: el cuerpo ya es como una alerta y es cuando dan el golpe de calor.
0: D'acord.
1: ¿Vale?
0: És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo, que inclús no és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar un cop de calor, no?, perquè són més vulnerables, evidentment.
1: Les persones majors igual.
0: Persones grans igualment. Igual. Amatents a aquests símptomes, és evident que la prevenció en salut sempre és primordial, i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquests símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateix, el nostre pare, mare, avi o àvia. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: Hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no, sortim de la platja o de la piscina. Ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigües o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però amb cops petitets, perquè no faci nàusees i vòmits.
0: D'acord, això és important, no? És el típic de les pel·lícules, però
1: sí,
0: és cert, no?
1: Sí, perquè tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
0: Clar.
1: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe de calor,
0: el contrast,
1: se la va a beber en... Sí. 0,2 segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. Agua tibia, despacito, y va bebiendo despacio.
2: Ya, ¿no? Sí, poco a poco.
1: Y en la playa avisar a Cruz Roja.
0: D'acord. També per no crear alarmisme, eh? És a dir, en situacions controlades com aquesta, en principi d'anar més enllà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bebem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está... 9.000 personas.
0: Ya, de la persona. Sí,
1: vale, por favor, espacio, que se ventile un poco. Y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies. Estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, el servicio de urgencias.
0: Vale.
1: Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra y hidratarse.
0: Y esperar que, sí, que sí. Tot vagi evolucionant en positiu, que hi ha persona... torni a hidratar-se i torni a recuperar la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, eh?
1: Sí.
0: Pot crear seguretats importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua.
0: Clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també,
1: Sí, perquè entres en xoque.
0: Altra vegada el contrast tèrmic, perdem el coneixement.
1: La gent pensa, ¿tiene calor? Agua fría. No, que entonces entrarà en xoc i serà peor.
0: Sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
0: Perfecte. No. I no buscar invents raros,
1: no,
0: ni darle azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, perquè puede ser que provoques el vómito i peor.
0: I encara seria pitjor. Tranquilitat, intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire, sí.
0: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
0: sí.
1: Y llamar a un servicio de emergencias.
0: Val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol,
3: El mateix protocol.
0: Exactament el mateix.
3: Amb les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
0: Val. Sí?
3: Sí. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva,
0: sí.
3: No? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada.

0: No ho sentit, sí, com ho és.
1: Super important també, a vegades no ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol.
2: Ja.
1: Amb aquest sol fa molta calor a casa. Llavors, ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys.
2: Per ventilar,
1: però que la finestra estigui oberta, però amb la persiana,
2: sí,
1: a baix. ¿Vale?
2: Val.
1: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol, sisplau, les finestres baixades.
2: Cap, això són les persianes, eh?
1: Ah, això mateix.
3: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y vale. El aire va, bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
2: razonable.
3: Y que ventile y un ratito y ya está, y se apaga, sí, no, sí, todo, sí, el día el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ya, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues eso, pues que ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
2: sí,
3: ya está.
2: Sí, porque es eso, aquest tòpic també amb la clau, amb el fred passa molt, ¿no? La tendència d'abrigar molt els nens. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa, sí, per ells que per nosaltres. Eh?
1: Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que han d'anar com nosaltres, com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
2: I a l'estiu una mica el mateix també,
1: això mateix,
2: no cal allò,
3: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i
2: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres,
3: no
2: faria pas falta, si no és allò que dèiem, el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona, ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que
3: sí, molt bé.
2: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la, jo crec que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar 2 hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
1: Per no ficar-nos a l'aigua.
2: Ho corroborem, doncs, eh?
1: Sí.
2: És el titular, d'això.
1: Sí,
2: és a dir, el corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
1: Que no. Si et talla perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
2: D'acord.
1: No, igual.
2: Bé, feia la conya, però...
3: Sí.
2: No importa, eh? Allò es podrà fer la digestió, ni molt menys. Molt bé. Doncs, molt interessant. Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies a tu.
2: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions, amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
1: Gràcies.
3: Adéu. Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
4: Ask escoltes.

0: Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
2: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
2: Sí?
1: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
2: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
1: Això em consta que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá.
2: Sí, la Sagrada Família,
1: correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
2: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
1: Clar.
2: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
1: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
2: Sí.
1: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
2: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he heredat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
1: Les guies aquestes que podies consultar i fer una cosa
2: exacte,
1: més,
2: Exacte. Jo ja era i soc aficionat a la fotografia, però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... Com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
1: Val.
2: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
1: Ostres!
2: Tal qual. Tal qual.
1: T'ho explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
2: Impossible.
1: Faria falta 3 vides per poder fer-ho.
2: Exacte.
1: Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques, això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
2: La feina de recercar-ho és recopilar-ho,
1: eh?
2: Sí, la feina de recerca és completament meva.
1: Clar.
2: I sempre de dades oficials,
1: sí,
2: i verificades.
1: Ara, com deies ara, sí, clar.
2: Des de Wikidata, Wikiloc,
1: sí.
2: Fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
1: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
2: Exacte.
1: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
2: 8.
1: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
2: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
1: Val. Bueno, és una bona eina, no? En aquest sentit. No,
2: sí,
1: és una bona eina.
2: Molt útil.
1: Per fer-ho, exacte.
2: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
1: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
2: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
1: Val.
2: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
1: Val, d'acord.
2: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes, i moltes d'elles, de moment, estan encara, el que se'n diu, linkejades. És a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depèn d'aquestes, degut a que és impossible, ara per ara, tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
1: No, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
2: No, la intenció és fer-ho gran.
1: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
2: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
1: amb
2: geolocalització, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs és el moment.
1: Això està molt bé, doncs. Clar.
2: La idea hi és.
1: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs la puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
2: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
1: Val.
2: Ja te l'ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, I aquesta ruta la tens a Google Maps.
3: I només l'has d'anar seguint.
2: Només l'has de seguir.
3: A la majoria d'ocasions.
2: Exacte. Tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
3: Sí, sí, sí.
2: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
3: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
2: L'enllaç web el podem dir.
3: Sí, digues-li, sisplau.
2: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
3: Perfecte.
2: És més fàcil per xarxes socials, amb @patrimonieuropeu.
3: D'acord.
2: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
3: Clar, el que dèiem abans, podent ampliant el projecte.
2: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, clar. Tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
3: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
2: De moment no està indexat encara
3: a Google. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, pensava que he anat remenant i també... Bueno,
2: és possible que el anar remenant vagi sortint.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però de moment no està indexat, perquè per això necessites tenir un domini propi.
3: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí per això, Joan, o no?
2: Vull anar cap aquí, no, l'objectiu és anar cap aquí.
3: Molt bé.
2: L'objectiu és anar cap aquí.
3: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
2: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners... Ni,
3: ni que sigui la teva feina habitual...
2: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
3: Val,
2: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
3: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
2: Instagram i Facebook.
3: Perfecte.
2: @patrimonieuropeu. Patrimonieuropeu, en castellà.
3: Perfecte. A Patrimonieuropeu.
2: Patrimonieuropeu.
3: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
2: Sí.
3: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
2: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
3: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
2: Ah, exacte.
3: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
2: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
3: Sí, correcte, sí, sí, sí.
2: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant.
3: Fantàstic, aquest espai, sí.
2: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdula, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
3: Sí, sí, sí.
2: És un llibre d'història.
3: No, és per absolut, és absolut.
2: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
3: Clar.
2: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
3: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
2: Correcte.
3: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
2: Exacte.
3: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
2: Correcte.
3: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
2: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
3: Mig, bueno.
2: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
3: Clar, clar.
2: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
3: Molt bé.
2: ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
3: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
2: De moment, ni ajuntaments, ni institucions públiques ni privades.
3: Ostres.
2: De moment, tot ha sortit de...
3: del teu interès.
2: Del meu interès personal.
3: Brutal.
2: És complicat entrar... aconseguir informació dintre de les entitats.
3: Ja.
2: És complicat.
3: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada, o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
2: Pot exacte, que ells mateixos puguin... puguin publicar, puguin fer visibles,
3: clar,
2: les seves rutes i els seus monuments.
3: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
2: A poc a poc.
3: No? Exacte.
2: Poc a poc.
3: Tu dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història... Això és possible, també?
2: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, envia un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
3: Val.
2: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
3: Val.
2: Aquestes sí que van ser doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Em van passar ubicacions, fotografies, etcètera, i a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
3: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
2: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
3: Clar.
2: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
3: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, i tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertir-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors,
2: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
3: clar,
2: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
3: clar,
2: posa el
3: això.
2: Meu...
3: Clar,
2: no,
3: això.
2: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que es segueixi sent gratuïta sempre.
3: Que bé.
2: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes... es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrrega o algun tipus d'accés a dades. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta sempre.
3: Sí.
2: Aquesta és la idea.
3: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús el que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Pues aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
2: A xarxes socials, de moment, el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis a 2-3 cops per setmana per una miqueta de visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caix.
3: Sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
2: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar
3: sí.
2: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
3: Ja, però
2: no és l'objectiu.
3: No és
2: l'objectiu.
3: Que bé, que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, t'hem convidat, eh?
2: Moltíssimes gràcies.
3: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
2: D'acord. Moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada, Joan.
2: Gràcies. Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi?
4: De llauna Caprabo. De sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de
6: continuem treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
7: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
6: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vilarrodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè que es reuneix aquest matí amb el departament i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
8: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
6: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos alts excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part de programa, ja després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, com bé pertoca, i quan ja passem 4 minuts de les 11, això, aquesta tercera part que ens portarà fins al migdia. I això és cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12, buscant sempre tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera i sense pretensions. Avui és dilluns, avui comencem setmana, de fet, ja l'hem començada i ja li tenim allò el ritme agafat, eh? Dilluns 13 de juliol, programa número 4008. A més, els dilluns, com sabeu, tenim secció de cuina, és a dir, la tercera part sempre encapçalada per secció de cuina, amb tot allò que ens explica en Salvador Rovira, que ens torna a acompanyar amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, i compartir una bona estona, això, amb participació i trucades, que no hi poden faltar, i amb alguna cançó, també. Doncs va, tot a punt per aquesta tercera i última hora. Som-hi, continuem.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Salvador Rovira, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més amb vosaltres i encantat de ser-hi.
0: Molt bé, doncs benvingut, com sempre. I tota aquesta estona per davant per fer moltes coses. Cuina, sobretot,
1: sí, però
0: que és el més important.
1: Avui tinc ganes de parlar d'altres coses.
0: Sí? Doncs vinga, sempre ho fem i sempre ens agrada començar amb una mica de tertúlia i una mica d'opinió, si cap.
1: Sí, home, sí. Ahir van anomenar els nous portants d'honors d'enguany, que estan molt i molt bé, que són el Joan Josep Rovira Valls, el Salvador Guasch, l'Emilio Marcilles i l'Hermínia Caballero. Aquests són els quatre elegits aquest any. Però haig de dir que allà hi havia una atmosfera, o sigui, el meu amic i votant d'honor estimat Pep Bargalló estava allà. Hi havia una atmosfera com a diferent d'altres anys.
0: I va
1: estar molt bé recordar-lo, el van recordar la majoria de votants, el van recordar. I jo a partir d'ara també vull reivindicar un carrer o una plaça pel Pep Bargalló. Però no una plaça, un carrer dedicat també, no. Un carrer que digui carrer Pep Bargalló.
0: Sí. No dedicat a...
1: No dedicat a...
0: Com està passant últimament.
1: Sí, perquè...
0: No carrers ni places dedicades, no.
1: Aquí hi ha un munt de carrers i places dedicades de noms que... Em sembla molt bé, no sé ni qui som, no els coneix ni Déu aquí a Vendrell, si m'entens, però els que som de Vendrell de tota la vida sí que coneixem el Pep Bargalló. Per tant, d'aquí no servirà gaire, però a part d'aquí ho diré directament,
0: no
1: tingui de dir-ho, vull dir, no. Ara ho dic aquí perquè doncs, estic aquí. Però una plaça dedicada a Pep Bargalló, o un carrer, però no allò que has dit tu, no.
0: No plaça dedicada a que això...
1: Carrer Pep Bargalló, o plaça Pep Bargalló. Hi ha places, la Rambla Canyes, per exemple. A mi, amb tots els respectes, aquest home em sembla molt bé, però pel poble no ha fet res. Va fer el castell, va fer l'homenatge al castell aquell.
0: El monument als castells, sí.
1: El monument aquell el va cobrar, suposo.
0: Sí.
1: Suposo que no el va fer de gratis.
0: No.
1: El Bargalló ha treballat tota la seva vida de gratis per aquest poble.
0: Bé.
1: Tota.
0: Això, tant... plaça, carrer Aluso, que algú pugui dir, doncs jo visc al carrer Pep Bargalló, número 5, primer segon,
1: sí, senyor,
0: que sigui així.
1: Ara ho dic aquí avui, però doncs també ho direm qui haig de dir. No em faran cas, però és igual, però jo sóc una mica com una pedra a les sabates, m'entens? I... ho intentarem.
0: Molt bé, doncs a veure si és possible i aquest gran homenatge, com sempre, al Pep Bargalló.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, vinga, doncs has començat fort avui, eh?
1: No, una mica així.
0: No, reivindicatiu,
1: un
0: homenatge al gran Bargalló, i tant.
1: Ahir va dir-se als Plans d'Honor, ell ho era i no hi era, però sí que hi era. Sí, hi era perquè, doncs, es va anomenar molt i l'ambient, doncs, sí.
0: Molt bé.
1: Jo mateix estava allà i em vaig emocionar bastant, vull dir...
0: Sí.
1: A més, passaven imatges i cada moment amb alguna foto sortia.
0: Sortia ell, no?
1: Entens?
0: Clar. Molt bé.
1: I el que hi ha.
0: Doncs aquests portants d'honor que tenen la responsabilitat de carregar sobre les espatlles la imatge de Santa Anna, el dia de Santa Anna de Festa Major, tot i que també comporta altres responsabilitats,
1: Sí, sí. I són gent que normalment ha treballat pel poble i són gent del poble que se l'ha estimat i una cosa o l'altra han fet, no?
0: Doncs, molt bé.
1: Trobo bé.
0: Tot això també és setmana de barris ja finiquitada.
1: Ja s'ha acabat, doncs...
0: I això vol dir que ja que sí que ja comença la recta final de la Festa Major que ara estem parlant justament, queden dues setmanetes i ja hi serem,
1: Sí, sí, bueno.
0: O dues setmanetes que no arriben, setmana i tres quarts, com aquell que diu.
1: Cap problema, doncs, i d'aquí dues setmanes haurà passat.
0: també és veritat. Sí, vale. I ja començarà l'agost...
1: Ve la Festa Major, comencem a tirar coets i sempre s'acaba igual aquest poble, que algun dia... Jo també pateixo perquè algun dia... És el meu punt de vista, ja sé que em criticaran, però m'és igual a mi m'és igual que em critiquin. Per mi, massa foc.
0: Pel tema foc, sí?
1: El tema foc, per mi, massa.
0: Masses colles, masses grups, masses bèsties...
1: Foc al dematí, foc a la tarda, foc al vespre, tot el Vendrell, capital del foc, doncs vale, capital del foc.
0: Home, la falla també és un exemple del que agrada el foc aquí al Vendrell des de sempre.
1: Per cert, ara que em parles de falla, abans només hi havia una falla, de la plaça Vella.
0: Sí.
1: Els altres barris
0: no hi havia falles.
1: Després es va anar incorporant...
0: I cada barri fa la seva falla.
1: I cada bar i ara fa la seva falla, sí.
0: Va.
1: Per cert, vull explicar també una anècdota que li va passar amb l'amic Bargalló amb un problema de falles, que potser ja ho saps, potser ho han parlat. Doncs ell, el Pep Bargalló, era el president del barri, com ha sigut president de tot, i del seu barri, del barri de França.
0: Sí.
1: Un any van fer una falla, i va ser l'any que va morir el Carrero Blanco. O sigui que ETA va posar la bomba i el... jo van posar una falla i que deia que havia batut el rècord d'altura. Això ja fa molts anys i,
0: sí, sí, sí.
1: I llavors doncs, l'alcalde del poble d'aquell temps, que no diré el nom, però va fer anar a la Guàrdia Civil a buscar la casa.
0: Ostres.
1: I el va tindre dos dies als Espaiols.
0: Què dius? No sabia això.
1: A mi sí que em sona.
0: Ostres.
1: Jo això no perdono mai.
0: Per l'acudit que va fer a la falla,
1: Sí, per l'acudit de la falla. Doncs,
0: sí, sí, sí, sí.
1: No vam veure que això era una cosa del poble.
0: Les falles, no, això era en altres temps no hi havia tanta llibertat d'expressió. Bueno,
1: no, encara hi havia el Franco,
0: no,
1: encara.
0: Per això dic que no hi havia tanta llibertat d'expressió. El
1: generalíssimo de tots els ejércitos.
0: Sí, sí, sí.
1: El Francisco Franco.
0: Oida. Oida. Doncs, anècdotes. De barris i de les falles.
1: Són coses que jo a mi li deia, Pep, jo no sé com pots perdonar una cosa així. Perquè ella era jove, érem joves, i que vingui la Guàrdia Civil en aquell temps
0: a casa,
1: a buscar-te a casa, i això és una cosa que no mai m'he entès. Jo li deia, jo amb aquest, que després l'alcalde que el va posar, que li va fer això,
0: sí,
1: van ser molt amics.
0: Uh-huh.
1: van ser amics. Jo això no ho perdono mai, la veritat.
0: Yeah.
1: I a mi li deia, però bueno,
0: altres temps.
1: Avui m'ha agradat començar així,
0: molt bé,
1: parlant dels putans d'honor, reivindicant carrer o plaça pel Pep Bargalló, perquè s'ho mereix, és el que s'ho mereix. Tots la gent que han nascut d'aquest poble, de fa, tothom coneix el Pep Bargalló.
0: Sí.
1: I no coneixen altres noms que han posat places i coses que no es coneix ni diu, vaja.
0: Bé, doncs queda dit. Queda dit.
1: Dit això.
0: Ara sí, anem cap al restaurant, sempre a distància. Sí.
1: Que col·laboren amb nosaltres i contents estem i que ho facin molt de temps.
0: Molt bé.
1: Comencem pel restaurant García Lorca, el restaurant El Rocío, allà al capdamunt del carrer Conflent, número 82. Llavors tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Estepa, de la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del Mercat, el bar Solà, també al carrer de Mar, del Vendrell. Llavors ja tenim les dues pastisseries, pastisseria Fargó i pastisseria Vallabriga, i també la braseria Les Faroles, el restaurant Braseria Les Faroles, que està a darrere a l'església, a la plaça Francesc Macià, número 2. Aquests són, entre restaurants i pastisseries, els 8 que col·laboren amb nosaltres, i esperem que algun dia incorporem algú més, però de moment ja
0: sí. Molt bé.
1: De moment deixem que passi l'estiu, ja estem bé.
0: Sí, oi?
1: Sí, sempre que farem vacances i llavors...
0: Sí, sí, sí, per això que ja està bé, i també abans de marxar de vacances aquí a la Calaixera farem sorteig, segurament, després amb la Marga, a veure què acaba succeint, arribats al cas. Molt bé.
1: Dit això... Espero que ningú s'hagi molestat per l'entrada avui, però...
0: No, no crec.
1: Ho tenia el papi...
0: Jo crec que hem dit coses pitjors.
1: És igual. Jo tenia de dir, jo no me'n recordo el que vaig dir la setmana passada.
0: Per això, no, però jo crec que no, que perfecte. Més, qualsevol tipus de reivindicació, homenatge a en Pep Bargalló, doncs...
1: Per cert, que saps si ha començat les obres del TAC?
0: Ostres, bona pregunta, han de canviar els seients i tot.
1: Però això ja tenim de canviar-ho, i això va retrasant, i arribarà al desembre, que haurem de fer una obra de teatre i encara estaran les mateixes cadires, i això no...
0: Ostres, doncs crec... Ah, mira, doncs bona pregunta.
1: És que...
0: Havíem de començar ara, després de l'acabar temporada i tot això.
1: Sí, acabar temporada, i van es va passant, ara estem al juliol, vindrà Festa Major, i arribarem l'any que ve i hi haurà les mateixes.
0: I encara hi haurà les mateixes butaques. Ostres, no ho sé. Preguntarem.
1: Que no sapiguessis alguna cosa.
0: Preguntarem. No, informativament, almenys a mi no m'ha arribat res.
1: Jo passo pel davant cada dia...
0: I no veus moviment.
1: I no veig moviment. Uh-huh. Això vol dir que no s'ha fet res encara.
0: Bueno.
1: Vinga, no cal dir més coses ja. I anem per la recepta d'avui.
0: Vinga, som-hi, què farem?
1: Avui fem una coca també, que l'altre dia vam explicar com una coca de coca enramada o coca com vulgui, de recapte, com es diu... Doncs la mateixa pasta serveix per el que farem avui, però avui també explicarem...
0: Val, com fer la pasta, sí.
1: Avui fem una coca de trampó. Uh-huh. Coca de trampó, que és típic de la Comunitat Valenciana i de tota la costa mediterrània, pràcticament.
0: Val.
1: És una coca, el detall diferent és que aquí tota el que direm que es posa pel damunt per farcir la pasta és en cru.
0: Val.
1: M'entén? Uh-huh. No és calivat com fem aquí la coca enramada, els espinacs i els fregim, no, tot això no.
0: Val.
1: Aquí tot en cru damunt de la pasta i cap al forn.
0: Uh-huh.
1: Vinga, anem pels ingredients, perquè així no ens perdrem.
0: Val, som-hi,
1: anem per pams.
0: Anem per pams.
1: Ingredients per la pasta. un got d'aigua tíbia, 3/4 de got, d'aquest got que són 200 grams, eh? Un got d'una manera, 3/4 de got d'oli d'oliva, també pot ser de girassol, posi d'oliva que agafarà més bon gustet, mig quilo de farina normal i 25 grams de llevat i una cullereta de cafè de sal.
2: Val.
1: Això són els ingredients. Fàcils.
2: Sí, sí. Ingredients bàsics.
1: Per posar pel damunt, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, dos tomàquets grans que siguin madurets, oli d'oliva, sal, pebre vermell, pebre vermell dolç, o així m'ho posar una mica de picant. Vinga, anem per la pasta. La pasta és fàcil. Agafeu un bol i posem la farina. Ara m'he perdut. Anem per fer la pasta. Primer posem l'aigua, m'he apuntat perquè doncs ja dic que em perdo.
2: Sí, tot per ordre.
1: L'aigua típia amb el llevat d'isol amb l'aigua. Ja.
2: Val.
1: Llavors hi afegim l'oli d'oliva, la farina i la sal. I ho pastem amb la mà o amb la màquina. Val,
2: sí, com una massa habitual.
1: Sí, tampoc no cal que estigui pastat allò a mitja hora, no, no cal. Que tingui tot ben macerat.
2: Mínim ben treballat, sí.
1: I llavors ho deixem reposar fins que dobli el volum.
2: Val.
1: Llavors estirem la pasta amb una safata de forn, rectangular, si pot ser, i posem paper de forn a sota, si no s'enganxarà. Tampoc s'enganxaria, però si poseu un paper de forn a sota, i posem pel damunt. I ho deixem reposar, i cap al forn, 108... No, llavors, quan ja tinguem estirat tot, totes les verdures que hem dit, les traiem a quadrets, ben petit, totes les verdures que hem dit, eh? Llavors ho posem per damunt de la pasta. Ja hem dit que això va cru,
2: sí.
1: Tot pel damunt, amb el pebre de sal tot ben barrejadet, i cap al forn a 180 grams durant 40 minuts.
2: Vale,
1: ja està. I senzillament, quan surti, doncs, serà una coca diferent. Quan fem escalivat, potser a nosaltres d'aquí ens agrada alguna més, i la coca enramada amb els espinacs fregits, d'això, per aquí no. Aquí ho posem tot al damunt i cap al forn. Això és típic de per allà a València.
2: Val.
1: Coses així,
2: saps? Sí, sí, sí. I ho podem anomenar així, no?
1: Es diu coca de trampó.
2: Coca de trampó.
1: És que es diu així.
2: No, val, és així, el seu títol és aquest.
1: Coca de trampó.
2: Quina bona pinta. Val. Molt bé.
1: La massa és fàcil. També podeu fer servir la que vaig explicar l'altre dia, per fer coca enramada i per fer el que vulgui. Amb les verdures talladetes a quadrets ben petit per damunt.
2: Val.
1: Tot ben barrejat i al damunt i cap al forn.
2: Fantàstic, molt bé.
1: Una coca diferent serà.
2: Coca de trampó.
1: Sí.
2: Molt bé, doncs és la recepta d'avui, també amb aquesta base d'elaboració, aquesta base de...
1: I com sempre diem, si hi ha alguna cosa que no ho entès, perquè allò que m'he enredat, m'ho apunto aquí a la mà, i a vegades no m'entenc ni la lletra...
2: Que preguntin, sens dubte.
1: Que preguntin, sí.
2: Clar, estem acostumats sempre a receptes fàcils, que quan són una mica més llargues d'ingredients...
1: Sí, de fàcil és fàcil.
2: No, és fàcil de fer,
1: si hi ha els ingredients,
2: sí.
1: I jo que vas dir, m'ho apunto
2: demà, està clar.
1: Que escric fatal i ni jo m'entenc, se feia aquí lletra de metge,
2: sí,
1: i
2: home, sí.
1: I a vegades em perdo.
2: Això, aquesta massa pot ser la base d'això, de coques, de pizza, sí, de què vulguem.
1: Exactament.
2: És a dir, que ja us ho podeu guardar per moltes altres coses.
1: Sí, senyor.
2: Si us ve de gust. Molt bé, doncs quina pregunta fem avui?
1: Sempre fem una pregunta. Quants 25 grams de llevat han dit?
2: Doncs vinga, quants 25 grams de llevat fan falta per fer la base?
1: També es pot fer
2: allò
1: amb pols, però poseu llevat fresc. 25 grams de llevat fresc.
2: Avui es troba en qualsevol lloc, ja.
1: A qualsevol súper n'hi ha.
2: Abans era més complicat.
1: El desfeu amb l'aigua tèbia, el desfeu, i llavors hi tireu els altres ingredients i pasteu.
2: I ja estaria. Doncs mira, recepta fàcil i pregunta encara més fàcil amb aquests 25 grams de llevat. 977 15 70 69. Telèfon operatiu. A partir d'aquests instants, a la vostra disposició. 977 15 70 69. I podeu seguir enviant, si voleu, missatges de WhatsApp. Ara ja per secció de cuina, al 686-100-100. I vinga, tenim ja primera trucada avui. Bon
1: vinga,
2: dia.
1: Vinga, doncs, fantàstic.
2: Hola.
3: Ah, hola, sóc jo.
2: Hola.
1: Hola, Carme, no?
2: Jo diria que sí.
3: Ai, la primera. Guaita, no m'havia passat mai a la vida.
2: Veus? Bueno. Mira, ja no podràs dir-ho, doncs.
3: Bueno.
2: Què tal, Carme?
3: Tot 25 grams d'això,
1: de llevat. De llevat.
2: Fantàstic.
3: I que amb el Salvador estic molt d'acord amb tot el que ha dit.
2: Que sí?
3: Amb tot. Amb tot, i més a més amb... també amb això dels focs. Nosaltres això dels focs ben lluny, nosaltres no ens agrada.
1: Sí,
3: mira, una vegada el meu home, com que feia de música, estaven tocant en un carrer a l'estiu, hi havia uns estrangers sentats en una terrassa, que ni s'ho miraven, i va marxar un coet d'allà dels diables i li van a parar l'ull d'aquell home. I no, ni s'ho mirava i eren ben lluny. Nosaltres sempre... s'ha fet, bueno, cada un, jo...
2: Sí, exacte.
3: Però mira, avui li dono la raó tot, bueno, avui cada dia.
1: Jo ho sé, el foc també no és que em desagradi, però ens trobo un pèl massa, un pèl massa.
3: Sí, jo també ho trobo, però bueno, entre gustos...
2: I dins els paràmetres que també ho intenten portar amb la màxima seguretat possible i totes les mesures que s'han d'aplicar,
3: Pobret, aquell home era estranger, estava allà mirant-s'ho, estava...
2: Sí, mira, i va prendre mal, no?
3: Vaja. Li va tocar l'ull.
2: Sí.
3: Bueno. En fi, doncs, bueno, bé, això...
2: Sempre
3: en
2: compte.
1: En compte.
3: Parlat, perquè va tindre un bon enterrament el Josep Maria.
1: Sí.
3: Una cosa molt maca que feia plorar i tot, de veritat.
2: I tant, sens dubte.
3: Feia plorar. Sí. I encara hi ha una cosa, perquè el Josep Maria... El Josep, però no, encara tenim un altre cosí germà tan ell com jo, que es diu Josep Bargalló, però viu a Barcelona. També es diu Josep Bargalló. És el fill d'un altre germà.
1: Sí, em sembla que m'ho havia explicat, això, sí.
3: Sí, potser sí que t'ho havia dit, no?
1: Sí.
3: Ho havia dit. En fi, bueno, una cosa com una altra, ara que m'enrotllo i no...
2: No pateixis, ja va bé, ja ens agrada, ja que ens expliqueu coses, i tant. No pateixis.
3: Però això t'ho torno a dir, estic molt d'acord amb tot.
2: Molt bé. Fantàstic. Gràcies, Carme. Una abraçada. Adéu. Doncs mira, avui la primera ha estat la Carme Bargalló.
1: Molt bé.
2: Bon dia.
4: Hola.
2: Bon dia.
4: Soc...
1: Bon dia. Digues.
4: Soc la Montse Nin.
1: Hola, Montse.
2: Montse.
4: Dic que estic d'acord completament amb fer un carrer pel Bargalló.
1: Molt bé.
4: Crec que el Pep s'ho mereixia.
1: Sí. Ho hem d'anar a reivindicar
4: La veritat que sí, que s'ho mereixia molt.
2: A veure si arriba a algun lloc, això. A veure...
4: Sí. Ho intentarem entre tots.
2: Aquestes reivindicacions arriben a algun lloc.
4: I això del foc jo també em molesta bastant, la veritat.
2: Sí, també fa por, també.
1: No és que faci por.
2: No, respecte.
1: Ja vas, penses, algun dia passarà alguna desgràcia
4: i bueno,
1: tant de foc, entens? Bueno, Montse, molt bé.
2: Molt bé.
4: Esperem que no. Per lo de més, 25 grams de llevat.
1: Molt bé, estàs apuntada,
2: doncs, Montse. Fantàstic, Montse. Gràcies per trucar-nos.
4: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Adéu. Doncs vinga, seguim amb més connexions, eh? Recordem-ho, 977 15 70 69. Bon dia.
5: Bon dia, estimats.
2: Hola, Maria Dolors.
5: Hola, bonics, què
2: tal? Com estàs? Molt bé, i tu, com estàs?
5: Bé, aquí, bueno, aquí els treballadors aquí que estan pintant.
2: Molt bé.
5: Per procuro que no tingui massa calor, que posi tot de obert i ventiladors i tot el que faci falta.
2: Ah, pobres, que treballin a gust.
5: Sí, 25 grams de llevat.
1: Molt bé.
5: I d'acord amb el que diu el Salvador. La gent que fa coses al poble... igual que vam fer amb el camí del Paco Suaga, gent que fa coses al poble s'ha de reivindicar, s'ha d'intentar. Exactament.
2: Que perduri el record.
1: Digues.
5: Amb una de les falles, quina era? La de les coses vistes. Van posar una cosa del Bargalló, molt maca.
1: Segur.
5: Que tenia, ja tenim un àngel, un àngel més. La vas veure, tu, Salvador?
1: Sí, em va semblar que ja tenim un àngel més...
5: Era la de la plaça Nova?
1: No me'n recordo.
5: Bueno, era una...
1: Me les miro de lluny. Ràpid.
5: Però vull dir que posava això i vaig dir, mira, això és del Bargalló.
1: Sí.
2: Molt bé.
5: Bueno, estimats.
2: Fantàstic.
5: Ja veig que esteu la mar de bé.
2: Sí, tot bé, i tant.
5: Una coca així, ara per l'estiu va bé.
1: De trampós, una coca de trampós, que és a dir...
5: No ho havia sentit mai,
1: Jo tampoc, però...
2: Doncs mira.
1: Tipo, vaig llegir coses que llegeixi i m'ho trobo. Coca valenciana, típic de València i de les illes i de tot.
2: Cosines germanes amb les d'aquí,
1: Exactament.
5: Ells en diuen trampó. Molt bé.
2: Sí, tal qual.
5: Molt bé,
2: Maria Dolors, gràcies per trucar.
5: Ja m'heu apuntat,
1: I tant, sí.
5: Bueno, bonics, molts petons i abraçades,
1: Igualment.
5: Adéu,
2: gràcies.
5: Adéu.
2: Vinga, més connexions, bon dia.
6: Bon dia.
2: Hola.
1: Jordi.
2: Jordi Soler.
6: Sí, senyor.
2: Com prova això?
6: Molta calor, eh?
2: Sí, oi?
1: No, però no.
6: Bueno, xe fogó, més que res xe fogó.
2: Sí, perquè ara fa aquest dia, que això, que aquest dia enterbolit, que és la pols sahariana, sí, aquesta, sí, que diuen, sí, encara sí, fa que faci més xe fogó, eh?
6: Sí, sí.
2: Però bé.
6: Però bueno.
2: Bueno.
6: Bueno,
1: molt bé, Jordi. Molt
2: bé, d'allavant. Vale. Fantàstic.
1: Vinga,
2: gràcies,
1: adéu,
2: Jordi. Una abraçada.
6: Adéu.
2: Vinga, saltem. Més connexions, no paren. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Hola, Fina.
1: Hola, Fina.
7: Bon dia. Primer que tot, bueno, agraeixo a Badó i a mi cosina, a la Montse, bueno, i tots els que pensin el mateix. De mi germà.
2: Fantàstic.
7: No perquè sigui mi germà, però és veritat.
1: No, però jo tenia, hi ha coses que tenia a dir-les i
7: són veritat. Estimava tot i costia fer coses pel ventell.
2: Sí.
7: I ja sé, bueno, vaig tenir la gran sort de tenir un germà així i de ser la família, perquè doncs, bueno, les paraules que va dir un milió i li va sortir al cor, no va dir pensant-s'ho ni rumiant-s'ho.
1: Normal.
7: Que ja va sentir.
1: Va ser molt emocionant tot plegat.
7: Un cunyat, sinó que havia perdut un germà.
1: Sí, senyor.
7: I el meu germà hagués dit el mateix. Gràcies a Déu, igual que amb la cunyada i els nens. Els nens, amb el tiet, bueno, era el segon pare.
1: Sí,
2: sens dubte.
7: Però bueno, i gràcies a Déu, tinc la sort aquesta, i l'ha estat tan junts i tota la vida, i ara encara és que el trobes, no és que no el trobessis a faltar igual, però és que jo ara entro a casa seva, perquè hi entro amb l'Antoni, vaig veure l'Antoni, i esclar, i és el que dius, o sortia al terrat, jo ja me'l trobava amb ell, aquí al terrat de casa, perquè ell com volia venir aquí a casa. Sí. Me'l trobava jo al terrat i ara, doncs, esclar.
2: Sí.
1: Bueno.
7: Molt agraïda en tot el que calia fer, amb tothom que se l'estimava. I bueno.
2: Molt bé.
7: I tant de bo pogués fer això que han dit.
2: I tant. A veure, tant d'acord. Sí,
7: tant de bo pogués fer.
1: Ho intentarem, però allò... serem pesats, ho dic.
2: I cap pedra perquè pugui ser possible. I tant que sí.
7: I tant
2: fantàstic.
7: Que sí.
2: Molt bé, Fina.
7: Bueno, gràcies a tots i 25 grams.
2: Fantàstic.
1: Molt bé,
2: Fina. Ho apuntem. Gràcies a tu per trucar.
1: I després et baixaré un paper que te deixaré a la bústia.
7: Bon dia a tots.
2: Bon dia, Fina. Doncs va, també apuntem a la Fina Bargalló. Seguim amb més trucades, més comunicacions, al 977 15 70 69 i si voleu també missatge de WhatsApp al 686 101 101. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
8: Gerardo.
2: Com estàs, Gerardo?
1: Hola, Gerardo.
2: Com va això?
8: Acalorado.
2: Sí,
8: acalorado.
2: Amb calor, oi?
8: Y también, bueno, impresionado y sentido por lo del Bargalló, que nos veo muy adentro.
2: Sí.
1: Muy bien.
2: Sí. Muy bien, Gerardo. Bueno.
8: Pues hay que ir pasando página.
2: Sí, malauradament tot sí, acaba continuant i acaba seguint, de certa manera. Sí.
8: Bueno, para la receta son 25 gramos de llevat.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Gerardo.
2: Molt bé, doncs ho apuntem i t'apuntem amb tu.
9: Vale. Buenas, yo soy yo.
2: Sí.
9: Bueno, como ya ha dicho ya el eso, pues los 25 gramos no lo digo yo, pero eso, que todo lo que habéis dicho, lo que habéis hecho de lo de los juegos y todas esas cosas, estoy también de acuerdo, y el sentimiento del Bargalló, que fue quien me metió a mí un poco más en el pueblo.
1: Sí.
9: Para conocer a gente estupenda como vosotros dos que estáis ahí, mucha más.
1: Sí, gracias.
9: Porque lo primero que hice en los pastores fue entrar con la tomaquera, con el pera.
2: Sí.
9: Y luego las cosas, las demás cosas, pues todo gracias a él me introdujo en las actividades del pueblo mucho, y una persona encantadora que costarà mucho que nos... Bueno, no nos olvidaremos de ella.
2: No, crec que no. Sempre serà present, sempre. Sí. D'una manera o altra, i tant que sí. Molt bé, Pilar. Gràcies per les paraules, també. Gràcies.
9: Que passeis buen dia.
2: Igualment, gràcies, que
1: vagi
2: bé.
1: Adéu.
2: Doncs va, seguim. Més trucades i més participació en tota aquesta secció de cuina avui dilluns. Bon dia.
10: Bon dia, xicots.
2: Hola. Jordi, com estàs?
10: Com estem?
2: Molt bé, i tu?
10: Molta calor, tio.
1: No hi penses. Sí.
10: No.
2: No pots evitar-ho, eh? No pots evitar-ho.
10: És psicològic, eh?
2: Sí, una mica així.
1: Sí, jo contraveu el forn, que eren temperatures bestials a l'estiu.
10: Sí.
1: I doncs em mentalitzar bé, deia, no em fa de calor, no em fa, no em fa.
2: Ja, mira, sí, doncs, ja sí, sí. És que no pots fer-hi gaire cosa més, eh?
10: Exacte.
2: No pots fer calor més. Bueno, així, si tens l'oportunitat i estàs a casa, doncs tot climatitzat, o la feina si és possible, però clar, sí, no pots fer res pel carrer, o que aquestes hores gairebé no pots sortir al carrer, és complicat, eh?
10: Més, exacte.
2: Jo no sé l'estiu com li agrada tant a la gent a l'estiu, i a mi no m'acaba de convèncer. No, sí. Ja sempre ho he dit, eh? Jo sóc molt més d'hivern, en casos com aquests, eh? En casos com aquests, ni més ni menys.
10: Bueno, aviam si això de la iniciativa aquesta pel senyor Bargalló tira endavant, perquè és
2: molt bé. Sí.
1: Bueno, avui hem començat a divulgar-ho, però ens...
10: Sí.
1: Ho anem fent, anem aixecant i diuen qui sigui.
10: M'ha passat pel cap, jo què sé, l'avinguda de Barcelona, l'avinguda de Tarragona, que ja diràs com són tan... abstractes.
1: No, hi ha altres noms, hi ha altres noms que no coneix sí, ni res.
10: Exacte, hi ha altres noms que ni pur hi fa. Sí, sí, estaria bé dedicar-li una vinguda.
2: Sí,
10: el vaig conèixer un cop al Club Nàutic.
1: Ah, val, sí, jo
10: l'únic cop que vaig parlar amb ell per uns assumptes.
2: Molt bé.
10: I bueno, em va agradar bastant parlar amb ell.
2: Sí. Molt bé, una gran persona, bueno, un gran personatge.
10: I tant que sí.
2: Molt bé, Jordi.
10: I la coca aquesta, bona, eh?
2: Sí, que sí.
10: Sabeu que a mi, coques enramades,
1: sóc un fan,
10: eh?
1: Sí, no eren enramades.
10: Encara tot... que a vegades caic en la tentació i menjo pizza, eh? Però bueno.
2: Vale, vale. Bueno, la pizza és com un succedani de les coques enramades.
1: Sí, depèn. Però, depèn.
10: La pizza és la segona divisió de...
2: Correcte, ara. Sí, senyor, sí, que són de fora, les pizzas són de fora.
1: Són de fora, sí. Però si estan ben fetes...
2: No, són bones, però va, una bona
10: bones,
2: coca...
10: Sí, però, sí. On hagi una bona coca, així sí, com aquesta del trampó...
1: Sí, aquesta és diferent.
10: És una delícia, de bones.
2: Correcte, no? I tant, sí, tant que sí.
1: Molt bé.
10: Vale, doncs 25 de llevat posem.
1: Molt bé, Jordi.
2: Fantàstic, Jordi, doncs ho apuntem d'aquesta manera.
1: Adéu, gràcies, igualment, per trucar. Igualment.
10: Adéu, bon dia. Adéu.
2: Trucades, participació en aquest punt al 977 15 70 69 i encara avui no hem tingut cap WhatsApp.
1: Bueno, ja arribaran.
2: Sí, ja arribaran. No ens fa patir, eh? 686-101-101 si ens voleu enviar un missatge de WhatsApp. També és una bona manera de participar. De fet, a través d'aquí podeu fer-ho en qualsevol moment del directe, tot i que ara estem en aquesta zona de participació en cuina i és on podeu participar, justament. O també sempre ja afegim el correu electrònic que la ixera arroba rtb@elvendrell.cat. També aquests dies tenim molta publicitat. També, si veiem que no hi ha cap més trucada, farem una pausa ràpida per la publicitat i seguirem de seguida amb més participació, esperem. Acabant de composar tot aquesta secció de cuina, com cada dilluns, i quan ja estem a 2:45, com aquell qui diu.

0: algú ens està escrivint per WhatsApp, que ho estic veient, sí, a veure si ens acaba d'enviar. I de seguida ho comentarem, perquè això també és una molt bona eina poder participar. Bé, això, els dilluns, quan tenim cuina, qualsevol dia em podeu enviar, ja sabeu, els vostres missatges, les vostres opinions, inclús a vegades enviar els enllaços de les cançons que vulgueu escoltar, entre altres moltíssimes coses, i que ens permet aquests punts d'interacció. Abans dèiem que ja s'ha finiquitat la Setmana de Barris, que tu has participat, si no en totes, gairebé en totes, no?
1: En totes, no, en tres o quatre,
0: tres, sí. O quatre, sí.
1: Sí.
0: Molt bé. Pel Cercabarri i per les matinades.
1: Sí, hem estuat de canya, algun dia hem fet Cercabarri, quasi... Cercabarri quasi tots els dies.
0: Sí, val.
1: I matinades dos o tres barris.
0: Clar. Quan dura, més o menys, un Cercabarri, un d'això, quan dura?
1: L'estona,
0: sí.
1: Tres quarts d'hora, potser.
0: Sí. Val. És una bona estona, ho dic pels que toquen, pels que toqueu...

0: Pensos, el morro es nota, has de fer callo, si no malament.
1: Home, i s'han ensenyat molt perquè ara, sí, ara ve el gran concert
0: clar,
1: dels Tocats
0: festa
1: de Canya.
0: Major, és veritat, sí. Doncs... un dels actes destacats de cada festa major.
1: La setmana que ve ho anirem recordant.
0: Molt bé,
1: i
0: sí,
1: la data,
0: ho expliquem,
1: la...
0: sí, sí. Ho expliquem, ho expliquem. Molt bé, doncs va, esperem trucades i participació. Fem una pausa per la publicitat.
1: Vinga, doncs.
0: I de seguida tornem amb més trucades. Esperem, com dèiem, i més ganes, més ganes de seguir xerrant amb vosaltres i de, bé, d'anar a fer bullint l'olla, que és el que hem de fer sempre en aquesta mateixa secció.
1: I mentrestant busca Ticket Ride dels Beatles.
0: Vinga.
1: I ja el tindràs aquí.
0: Doncs també, la busco, la busco. Fantàstic.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Carl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertasta. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Més participació, mentre estàvem en aquesta pausa de publicitat. Perfecte. Hem tingut ja trucades, tenim un WhatsApp i una trucada en directe.
1: Vinga, doncs.
0: Així que venim cap a la trucada per no fer esperar massa més, al 977 15 70 69. Bon dia.
8: Hola, bon dia, Pere.
0: Hola, Mari.
8: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Com va això?
8: Pues mira, avui no us he escoltat, perquè m'han recordat, estàvem de compres i cap a... el camí cap a casa, m'han recordat que era dilluns, dic, oi, el vador que no l'hem trucat. No sé la recepta ni sé el que has dit. Vull dir que avui, si no em vols apuntar, no m'apuntis.
0: Sí, home, sí.
1: Sempre ho dic. Us apuntem igualment, encara que no...
0: Només el fet de trucar i saludar ja en tenim prou.
8: Sí. I què tal? Com porteu la calor?
1: Bé, bé, bé. No em fa de calor, no em fa de calor encara. Encara
8: no fa, que no.
1: No arriba a l'estiu encara.
8: Bueno, ja
0: mentre estem sota cobert, cap problema.
8: Molt bé.
0: És el sortir, doncs, és el sortir, bueno, no? Quan es nota més.
1: Home, aquí, i aquí no tenim aire condicionat, eh? No tenim aire condicionat,
8: no?
0: No, això també és
8: veritat. Què dius ara?
1: No,
8: doncs
1: el
8: malament, no?
0: El tenim espatllat, tenim un pingüino, sí, per aquí que fa... algú fa, però no...
1: Aquí no, aquí no estic jo, no arriba.
0: No,
8: vale. De calor, el Badó ha passat molt amb el tocar de canyes, el dematí, vinc a tocar, i a la tarda, i bueno,
0: sí.
8: Ah, que sí, que has posat una miqueta de calor.
1: Sí, però no, és que no em fa de calor, encara,
8: no,
1: és qüestió de mentalització.
8: seré jo la que no me mentalitzo.
1: Exacte, això.

0: Sí, que no sigui això, que no sigui això.
1: Bueno, doncs res, ja està. Quina recepta has fet avui, Badó?
2: Avui hem fet una coca de trampós, una coca que ara diré un detall que abans no l'he dit, que me l'he deixat, perquè ara he estat repassant. He fet una coca de trampó que es tracta de, amb verdures que he dit, tallades ben petites, tallades a cubitos, diguéssim, i llavors s'hi barreja pebre vermell i oli d'oliva i mica de sal i es barreja tot.
1: Llavors
2: ho posem, que això m'he deixat, amb un colador, perquè desprèn una mica de suc, que tregui tot el suc. I a cap d'una hora ja podem posar tot això damunt d'una pasta que ja vaig explicar l'altre dia, que és semblant d'ara, per fer una coca enramada o el que sigui,
1: sí.
2: I es posa tot això amb cru al damunt.
1: Anda, que
2: això,
1: no.
2: Això és amb cru, és una coca de tipus valencià, tipus Mallorca i aquests llocs que...
1: Pues molt bé.
2: Anava dir, pues no saben fer res.
1: Estupendo. Espero que la faci la gent i que en mengin força.
0: Exacte, que ho provin, sí senyor, ni més ni menys. Això, que ho provin.
2: Tot en cru al damunt de la pasta i cap al forn. 108,
1: anda, no.
2: A 180 grams, 40 minuts, i ja teniu el sopar fet.
1: 180 graus i ja tenim el sopar. Molt bé.
0: Molt dinar, això.
1: Bueno, doncs, Badó i Pere, que passeu una bona setmana.
0: Igualment.
1: I no patiu calor, vale?
0: No, ho intentarem.
2: O sigui, com més es repeteix, més calor teniu.
1: Això sí que és veritat.
2: No, la calor. Després vindrà l'hivern, fred, llavors tindrem fred.
1: És que me faig gran, i les grans
2: això,
1: tenim
2: això és
1: més
2: veritat,
1: calor.
2: Això és veritat.
1: Llavors tenim més calor que el jovent no té tanta calor. Tu, com que ets jove,
2: exacte,
1: doncs
2: el no
1: ja
2: no
1: tens tanta calor. Vinga, que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, igualment. Gràcies. Adéu, Mari. Adéu. I tenim WhatsApp, com ja hem dit, el 686-101-101. És la Maria Carme Galán, que no hi falta, sempre amb el seu missatge. Bon dia per la coca, 25 grams de llevat, i el del Pep Bargalló, estic molt d'acord de tenir un carrer o una plaça.
2: Fantàstic.
0: Doncs, bé, és que és unànime. Jo crec que qualsevol persona que hagués conegut molt o poc en Pep Bargalló ja sabria que se'l mereix. Plaça, carrer, monument o moltes coses més, o moltes coses més. Vinga, més trucades, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Núria.
3: Què tal?
0: Què dius? Com va això?
3: Bé.
0: Sí, tot bé?
3: Mira, anar fent. Sí.
0: Molt bé.
3: I molt d'acord en el Pep d'en Bargalló, que se li faci alguna
0: cosa. Sí, oi?
2: Sí. Ho intentarem.
3: El que passa és que, com sempre, l'Ajuntament dirà que sí.
2: Ui.
3: Però anirà allargant.
2: I tant.
3: Com vam fer amb el Paco.
2: I després s'han de reunir...
3: Almenys van trigar 3 anys a fer-li alguna cosa.
2: Sí, després s'han de reunir uns que es diuen Monteclaco, tenen un
0: nom... La comissió del nomenclàtor.
2: Mira quin nom han fotut també, no podien dir un nom més senzill, no? Monteclàtor.
0: El nomenclàtor és el nom dels carrers, és el nomenclàtor.
2: Ho fan tot difícil, però bueno, ho intentarem i...
3: S'intentarà, vull dir,
2: sí.
3: perquè se sent molt s'ho mereix.
2: Ho intentarem.
3: Sí.
2: El dia que ho faci li direm amb el capellà, perquè n'hi ha tants de capellans ara, un repit de campanes,
0: amb els campaners,
2: un repit de campanes.
0: Amb el Mercader, ja direm al Jordi Mercader i companyia que facin un bon repit de campanes, sí senyor.
3: Bueno, a veure si ja...
2: Molt bé, Núria.
3: Pues res.
2: Merci per trucar.
3: 25 grams de llevat.
0: Fantàstic.
3: I coques, mira, a la valenciana.
0: Molt bé.
2: Sí, exacte.
3: I també són bones.
2: A la valenciana, veus? Ella ja sabies altres d'això.
0: Sí, són conegudes. Molt bé.
3: Sí.
0: Fantàstic.
3: Una abraçada a tothom.
0: Gràcies igualment, Núria.
3: Vale.
0: Que vagi bé. Adéu. Adéu. 977-15-70-69. Mai ens cansarem d'anar recordant aquest telèfon. 977-15-70-69. Ostres, si em donessin un cèntim per cada vegada que li he dit en aquests 4.008 programes,
2: ja podíem
0: potser
2: anar,
0: ja podia jubilar, eh?
2: No, podíem anar de gorra a dinar tots plegats.
0: Mira, jo crec que sí. Un paell de dinar sí que en sortiria, sí. Doncs això, 977-15-70-69. O també enviant un WhatsApp al 686-101-101. Esperant, ja hem fet una pausa per la publicitat, però també podem escoltar una mica de música, no?
2: Pots el Tick and Ride,
0: Exacte, tu em demanaves que la preparés, ja ho he fet,
2: sí,
0: i ja està sonant, a veure si això ens permet això, donar pas a més participació i a més trucades en tot aquest matí d'avui dilluns.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Escolta'm, Bodó. No. Saps aquell lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi?
3: Sí, senyor.
2: Ho saps, oi?
3: Aquí Port Aventura, no?
2: A Port Aventura. Tu digue-li a la canalla, mira, escolta, anem a fer una volta. Dira, no, no, quina mandra, no, aquí, ara va aquesta, que tu els dius, anem a Port Aventura. I tots diuen, quasi a la una, doncs justament això. Aquest lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar a Port Aventura World. A més, han estrenat, doncs, una nova era perquè fa aquests passis de temporada. Ara s'anomena Port Aventura Club i, bé, una nova identitat, una nova imatge, proposta de passi renovada, i un nou passi que es diu Pioneer Pass, que és el que dona dret a tot.
3: Fantàstic.
2: A totes hores i tots els dies, el més exclusiu i el més premium. De fet, tothom pot trobar la informació.
3: I a l'hotel també?
2: L'hotel va a banda. Home, estaria bé, estaria bé. No, l'hotel va a banda, però bueno, és un començament.
3: Jo hi vaig anar que no hi havia ni hotel encara.
2: No? Imagina't. L'estaven construint, no? Home, ja fa 30 anys d'això ja, que és el que van celebrar l'any passat. Doncs tota la informació d'aquests passis a portaventuraworld.com.
4: La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Ara sí, ja recta final, 10 minutets i mig perquè siguin les 12, però encara podem recollir unes quantes trucades i, de fet, mira, acaba d'arribar una trucada al 977 15 70 69. Bon dia.
5: Bon dia, sóc l'Immaculada Miró.
2: Hola.
3: Hola, Immaculada.
2: Com estàs, Imma?
5: Hola. El que passa que acabo d'arribar a casa i no he sentit res ni vi res.
2: No pateixis.
5: Vale.
2: Només la molèstia per trucar i per saludar,
5: no,
2: només
5: ja,
2: per això en tenim
5: no
2: prou.
5: Pensat, no tindré temps, he pensat, mira, truco, passi el que passi. Mira, he tingut sort i trucat.
2: Doncs vinga, t'ho agraïm moltíssim.
5: Pues fantàstic. Vale. Una pregunta.
2: Digues.
5: A mi em va tocar l'altre dia un dinar allà al Rocío, allà dalt,
3: sí,
5: allà
3: sí,
5: dalt de tot.
3: Sí.
5: El que passa que quan hi vaig anar fa vacances i posa que caduca d'un mes, i llavors, clar, llavors què...
2: Te'l referem, no pateixis.
3: No crec que diguessin res, quan obrin...
5: Anava a dir jo, quan obrin i vaig, i passa,
3: exacte,
5: llavors tinc aquí a l'emissora i...
3: Llavors m'ho dius.
2: Sí, no em posaran pegues, ja veuràs
3: com...
2: Clar, no acabem de conèixer els calendaris de vacances dels establiments. No. Sí que alguns ens ho diuen, o en el cas, per exemple, de Vilacasal, sí que ens diuen que en temporada alta, doncs millor no fer la promoció. Però clar, sí que és cert que a vegades en falta aquest punt d'informació que ens diguin quins dies fan vacances o tal. Però clar, la gran part d'ells ara estan oberts, no? Perquè sí, en principi a l'estiu en aquesta zona és temporada alta, potser...
3: Si passa això amb algú altre, ho proveu. Aneu allà, si es posen pegues, veniu i rectifiquem.
2: Sí. I de fet, el consell que sempre donem és, si podeu fer una trucada abans d'anar-hi, de dir, mira, truco de soc tal, que vaig guanyar aquest premi, que vull venir aquest dia, va bé, no va bé... Això també sempre està bé, eh?
3: Sí.
2: De poder avançar-ho i per la màxima comoditat de tots plegats, que podeu fer un truc i preguntar això.
3: Clar.
2: De qui anireu, tal dia, quan sereu, i aquestes coses, i que teniu aquest val que us va tocar a la ràdio.
3: Molt bé, clar.
2: També sí, aquestes maneres, coses us ajuden.
3: Mira quan obren i llavors hi vas i no crec que et posin pegues.
2: No, perquè ja s'entén que està en
3: vacances.
2: Ja ho saben,
3: està en vacances, sí.
2: Correcte, ni més ni menys. Tornem a dir el telèfon, tornem a dir, va, 977-15-70-69. També anem recordant que també podeu participar enviant un correu electrònic a laixera@rtv-elvendrell.cat o també un missatge de WhatsApp al 686-101-109.

0: Ja tens recepta per la setmana que ve o què, Badó?
1: Sí, la putina, sí, perquè sí? N'he escrit dues, però a vegades penso i canvio, vull dir, en tinc una descrita, però tampoc no diré, perquè potser se'm gira el cervell i faig una altra cosa.
0: Clar, sempre tens un parell al calaix, no?, de fet, no?, sí, de receptes, sí, no, Badó?
1: Normalment en faig dues, però si...
0: Si canvies d'opinió, pel que sigui.
1: Si canvies d'opinió, aquella setmana tinc més feina, no puc dedicar-me a el que sigui, però sempre tinc una horeta o dues horetes per fer la recepta, això
0: clar.
1: Ho tinc.
0: Molt bé.
1: Això que no cobro, eh?
0: Molt bé, això que no cobres, imagina't, eh? Imagina't. Ni a l'estiu ni a l'hivern, de fet. Ni a l'estiu ni a l'hivern. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Hombre, mira, senyor portant d'honor.
1: Sí, senyor. Felicitats, eh? Felicitats.
0: Enhorabona.
2: Moltes gràcies. Acabo d'arribar a casa.
0: Bueno.
1: Així no m'has escoltat gens.
2: No t'hi he escoltat gens, però...
1: Home, doncs, vale, perquè avui he reivindicat moltes coses al començament.
2: Bé, molt bé, ja m'ho penso. I és un reivindicador.
1: No, però ja t'ho explicaré. Ja he demanat plaça al carrer o avinguda pel Pep Bargalló, això d'entrada.
2: Molt bé.
1: Però no allò dedicat a... No. Nom, avinguda o plaça Pep Bargalló, m'entens?
2: Perfecte.
1: I no vinc...
2: Ho trobo fantàstic.
1: No vinguin amb mariconades perquè li direm a l'alcalde i direm qui sigui, home.
2: Vam començar amb el Pat Mazuaga.
1: Sí, però
2: que li... Que li... va donar resultat.
1: Sí, però bueno...
2: El Pat Mazuaga, sí.
1: Però el Paco no m'ha dedicat, no m'agrada tampoc allò. Està bé, però van posar alguna cosa. Però encara tenia dit plaça Paco Mazuaga, no. Plaça que...
2: que tu aquesta havies... manera de fer, aquesta manera de fer... és la del meu Badó Rovira.
1: Sí, senyor.
2: Badó,
1: sí,
2: senyor. És igual, sempre. Sí,
1: és que
2: indestructible.
1: Em fan empenyar,
2: indestructible, sí. El Montserratino. Dels... Sí, sí.
1: No, pots insultar, dir el que vulguis, cap problema.
2: Ara t'insulto amb tu. Ara, a la ràdio no.
1: En particular,
2: en privat, sí. En privat sí que t'insulto, perquè ens estimem tant que...
0: Mira, jo tinc un company de feina, del qual no diré el nom, que diu que els homes, quan més ens estimem entre nosaltres, més ens paguem i ens donem cops i ens insultem. Va, no, i aquestes coses.
1: Va, nosaltres de paguem no, som grans, ja. Però...
2: Cops no arribem a cops.
0: Qui diu, però, no, qui diu pagar, sí. Qui diu pagar, diu allò, el típic cop a l'esquena, allò, per davant, això és típic.
2: Ell jo sap que els insults són amb tant de carinyo que no hi ha problema.
0: Molt bé,
2: doncs escolta'm, res, he volgut trucar per felicitar-vos. Esteu a punt d'acabar el programa de la temporada o encara no?
0: No, encara no. Fins la mar de Déu d'agost encara l'aguantarem.
2: Doncs vinga, aviam si ho entreviu. Us pot escoltar més estona.
0: Molt bé, doncs sí, avui no encara queden uns quants dilluns encara.
2: Home, jo he arribat i dic, hòstia, falten 10 minuts o 5 minuts, i poso la ràdio ràpid.
1: Clar. Home, al vespre també ho pots escoltar-ho, perquè es passen diferit.
2: I
1: també pots trobar sempre, per internet ho pots trobar sempre, això, però bé.
2: Saps que hi ha tantes coses que, em perdo.
0: No, i tant.
2: Bueno,
0: molt bé, Armini.
2: Una abraçada i visca la festa major.
0: Igualment, visca, que ja el
2: Vendrell. Visca el Vendrell i
1: si pot ser,
2: enyorarem molt amb el Pep.
1: Hombre, ahir, he dit al començament, no hi era, però sí que hi era. Hi havia una cosa tremenda allà. I a més, amb moltes fotografies sortia per allà. I escolta, un consell que et dono, com a portant d'honor que ets, que a mi, saps tu que a mi em va passar que quasi aquell dia em pelen.
0: Ah, me'n recordo, és
2: veritat.
0: Amb el coet.
1: Mira amunt.
2: Jo ho va dir ahir, ma filla, que vaig anar dintre el caramot uns quants anys,
1: sí.
2: Però fins que vaig descobrir que això del foc no era el meu.
1: Jo ho vaig veure amb el cabrot el primer dia. Ja vaig veure que era per cosa, per bojos.
2: Mira, és amb l'única cosa, diria jo, que el Bargalló m'ha demanat col·laboració,
0: sí.
2: I li he dit que no. Vaig dir, si vols ajuda econòmica a dintre de les meves possibilitats, la tindràs. Un altre soci de pastorets, o que vulguis.
0: Sí.
2: Però pel foc jo ho respecto moltíssim, però no és el meu. No,
0: està clar.
2: Molt bé, macos.
0: Molt bé, vinga, Armini. Una abraçada.
1: Adéu.
0: I mira, bàsicament amb l'Armini ja acabarem, que és l'última trucada, queden un parell de minuts ja per les 12 i podem acabar amb el que és la sintonia de sortida sempre, que és el Rayo Orbison.
1: M'ha agradat molt sentir-lo, perquè ell, com a portant d'honor d'ahir, Ah, no, es va fer pregar també, eh, les coses com siguin. No, no em fa vergonya dir-ho.
0: Se s'havia demanat unes quantes vegades,
1: quan
0: no?
1: Quan va sortir no volia ser... Vull dir, coses de l'Armini. El vaig tindre d'insultar ja perquè...
0: perquè et fes una mica de cas, oi? Sí. Perquè et fes una mica de cas.
1: Però bueno, m'ha agradat sentir-li i ahir va estar molt bé i tot plegat i la nena, la seva filla que va donar les explicacions i tots en general, tots la gent que... els portants d'honor, les... els representants que els van presentar, doncs perfecte,
0: sí, sí, sí.
1: Tot, no es va fer pesant ni llarg i ja està.
0: Fantàstic. Molt bé.
1: Vinga, doncs, apa, fins la setmana que ve, que en principi no tinc festa encara.
0: Vinga, no, encara no, encara no.
1: Vinga.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Encara ens queden uns quants dilluns de cuina, no patiu. I demà tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, aquesta calaixera d'estiu, i un plaer portar-la a terme. Que vagi molt bé, i fins demà. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
3: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
2: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja està, ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi?
1: Caprabo. Escoltes, Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret,

no té son. I pensa, ballerada western, té broms, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia. És la una, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis dels veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
1: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons les estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia, com sempre, per fer 5 cèntims, per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila, el Vendrell, i també de la resta de la comarca, el Baix Penedès. Repàs a l'actualitat informativa amb Juan Marque de les Vies de So, amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, en Jordi Graella amb l'actualitat esportiva, la meteorològica amb aquesta calor i més calor de Mar Rodero, i d'altra banda, davant dels micròfons que us parla molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu parlant de les famílies de l'Escola Bressol Mestral del Vendrell, que s'han concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament per reclamar que es posi un sistema de climatització al centre. Serà el fet de sortida d'un informatiu on els grups municipals de Som Poble, Esquerra i Fem Vendrell també han volgut dir la seva respecte a la situació de les altes temperatures que pateix l'Escola Bressol Mestral. També parlem, com no, dels portants d'honor 2026 que ja han estat nomenats formalment. Informatiu que també ha de servir per parlar del Festival Internacional de Música Pau Casals, que ha arrencat aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural ha tingut com a protagonista Daniel Moore Scott, i dissabte ha estat el torn d'Edgar Moró, i diumenge s'ha fet un concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música. Temps també per parlar d'altres qüestions, com la capital del Baix Penedès, que té una nova formació musical, i alhora tindrem temps també de buscar d'altres notes breus de l'actualitat i de l'actualitat cultural, tot plegat combinat amb els esports i el temps.

0: Comencem el nostre informatiu parlant de les famílies de l'Escola Bressol Mestral del Vendrell, que s'han concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament per reclamar que es posi un sistema de climatització al centre. Rebutgen la solució de traslladar-se a refugis climàtics davant les altes temperatures de l'escola. Des del govern local s'han compromès a tenir instal·lat un sistema de climatització aquest mateix dimecres.
1: Ja aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola. I ens hem compromès que al mes de setembre l'Escola Bressol Mestral complirà doncs amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell i per tant doncs serà climatitzada i començarem el curs escolar 2026-2027 amb la instal·lació de l'aire condicionat d'aquesta escola Bressol.
2: Nosaltres ja ens hem compromès a que si el dimecres no el tenim, dijous tornarem a venir. Perquè, bueno, perquè això és insostenible, els nens no poden anar d'un costat a un altre, saps? Perquè són nens molt petits que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident i aquest accident serà greu.

I sí, fins ara hem pogut escoltar la veu de la regidora encarregada de l'àrea d'educació de l'Ajuntament del Vendrell i també una de les mares dels alumnes. El que estem ja en disposició també és de poder escoltar la crònica.

0: Reconeixement a l'aportació de Joan Josep Rovira Valls, Hermini Caballero, Salvador Guasch i Emili Marcilles i, a títol pòstum, Amadeu Canyelles a la cultura del Vendrell. L'acte també ha servit per presentar la nova estampa de Santana de Carol Palau i la cançó que acompanyarà l'entrada de la imatge a l'església, obra de Josep Maria Guitart.
1: El nomenament dels portants d'honor, organitzat pel Consell d'Entitats amb el suport de la Regidoria de Cultura Popular i els administradors de Santana, ha arribat aquest diumenge a la seva 17a edició. L'acte, com és habitual, també serví per presentar l'estampa d'enguany de Santana, encarregada a l'artista Carol Palau. Un disseny inspirat en els seus records infantils i que es lliurarà al tradicional besamans durant l'ofici de Santana del 26 de juliol. Durant el primer tram de la cerimònia s'ha donat a conèixer la nova cançó, obra de Josep Maria Guitart, composta per acompanyar l'entrada de Santana a l'església. Un cop els balls del seguici han sortit tots de la plaça Vella i la imatge retornada a l'altar. Tot seguit, enguany, amb una important novetat prevista al protocol de la Festa Major, s'ha distingit quatre vendrellencs més un pòstum que han destacat per la seva trajectòria i compromís amb el patrimoni cultural i folclòric de la vila. El primer nomenat ha estat Emili Marcilles Peiret, presentat pel seu fill Xavier. Amb una llarga trajectòria vinculada a l'handbol, ha estat president també de la penya barcelonista i un dels fundadors del Cabrot i del grup Passebrista, a banda de tècnic de llums dels Pastorets i membre dels Armats. Així mateix va ser president de la Comissió del Barri de França, mèrits més que suficients per al seu reconeixement, malgrat la seva modèstia.
2: Soc, aquest any, m'han nomenat d'honor dels portants per una qüestió que suposo que les entitats d'aquí al Vendrell m'han nomenat per això. No sé per què, però bueno, jo estic molt orgullós i molt satisfet de poder estar avui aquí amb tots vosaltres.
1: El segon portant presentat, a càrrec de la seva filla Lioba, ha estat Joan Josep Rovira Valls, molt vinculat al món de la música i de les sardanes, arribant a ser capdanser de la colla infantil dels Dansaires. Entre d'altres activitats, també ha estat membre del cos de dansa de l'Esbar Pau Casal, del Casal Familiar, i l'any 1979 va ser un dels que va recuperar el Ball de Bastons, a més de formar part de la comissió del barri de la plaça Vella i secretari de la comissió Jean Fuster. El 2023 fou administrador de Santana.
3: El fet que avui em nombrin portant d'honor, doncs per mi és una satisfacció, és un orgull, perquè dins el meu bagatge des de la infantesa fins al dia d'avui, el Vendrell hi ha fet de tot. Nens Diable i nens del Vendrell, pràcticament, hi ha fet de tot. Llavors, em fa il·lusió, em fa molta gràcia poder ser portant d'honor de Santana.
1: Presentat per la seva filla Ariadna, el tercer nomenat ha estat Hermini Caballero, tot un referent dels Pastorets, els Inestables i el Ball dels Malcasats. A més, ha estat cantaire del cor Orfeo Parroquial, membre del Drac al Caramot i, entre més, tresorer de l'associació musical Pau Casals.
4: Espero que tot vagi bé, que tinguem una bona festa major, que és el que desitgem tots, que els nens del Vendrell, el seu centenari, puguin arribar a fites grans i, si no, és igual, que facin castells, que hi hagi harmonia, que hi hagi pinya, fent pinya tots plegats, i bé, doncs, visca el Vendrell.
1: El quart portant és Salvador Guasch, que l'organista introduït per la seva filla Cristina, va ser un dels fundadors de l'associació Amics de l'Orga del Vendrell i un dels primers membres de l'associació musical Pau Casals. L'any 2010, a més, fou un dels promotors de la restauració de l'Orga.
5: I aquest homenatge no fan a la meva persona, sinó a totes aquelles persones que durant 250 anys han treballat de forma anònima, de forma desinteressada, administracions, persones, entitats, per aconseguir que aquest instrument arribi avui. Per tant, em sento sumament content de poder representar tota aquesta gent en aquest acte d'avui. I sobretot també poder compartir amb els companys tot aquest bagatge cultural i social que hem representat en el poble.
1: Enguany, per primer cop, i tal com preveu el protocol de la Festa Major, també s'ha atorgat el reconeixement a títol pòstum a Amadeu Canyelles, molt vinculat al motoclub i als nens del Vendrell, de qui va ser casteller i president. Durant el seu mandat, a finals dels 90, va col·laborar en l'elaboració del llibre Pau Casals i els Castells i va ser membre de la comissió impulsora del nou local de la colla. Els seus fills, Magda, Anna i Andreu, han estat els encarregats de recordar la figura del seu pare.
6: Les seves passions, sense dubte, eren les motos i els nens del Vendrell. No només dedicava el seu temps lliure, sinó que era la seva filosofia de vida. Sempre deia que els castells era com havia de ser.

0: societat. Tothom hi té cabuda, és igual d'on vinguis. Tots tenen un paper clau i sense importar d'on vens, el que tens i el que fas.
1: Des de l'Ajuntament també s'ha volgut destacar la importància de preservar i reconèixer la cultura popular com a identitat col·lectiva.
2: Portants d'Honor són un exemple de com el nostre poble sap mantenir viu el llegat, alhora que mira el futur amb il·lusió i esperança. Avui celebrem uns noms, però celebrem també una manera de fer, d'estimar i de viure el Vendrell, perquè ser portant d'honor és portar amb orgull no només una figura religiosa, sinó també els valors de convivència, respecte i arrelament que ens uneixen.
1: Els portants tindran el privilegi d'ocupar llocs preferents als actes més significatius de la Festa Major i lluiran durant aquests dies els símbols que acrediten la seva distinció, un mocador brodat amb l'any del nomenament i un pin commemoratiu de plata fet a mà que representa l'Àngel de Tobies.
3: El Festival Internacional de Música Pau Casals ha arrencat aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural ha tingut com a protagonista Daniel Müller Scott. Dissabte ha estat el torn d'Edgar Moró. I diumenge s'ha fet un concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, tot amb el violoncel com a instrument destacat. I avui, concert d'orgue a l'Església del Vendrell, retransmet per aquesta mateixa sintonia.
4: Daniel Müller Scott ha estat l'encarregat d'obrir el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, en el que ha suposat el seu retorn després de l'actuació que va fer el 2022 al certamen. El violoncel·lista ha encetat el concert inaugural interpretant la suite per a violoncel número 1 en sol major de Bach, abans que s'assumessin Annika Treutler al piano i Noah Wilshut al violí per fer dues obres de trio de Beethoven i Mendelssohn. El programa d'aquesta 45a edició està dedicat al violoncel, motiu pel qual un bon nombre dels concerts tenen aquest instrument com a clar protagonista.
5: Tenim un programa fantàstic en el que venen músics, cel·listes de primer nivell. El darrer gran alumne de Pau Casals, avui el concert inaugural, al final hi haurà la interpretació de Ettore Pagano el dia 21.
4: També violoncel·lista és el jove Edgar Moró, que dissabte ha actuat acompanyat del pianista David Kaduch. El programa l'han configurat dues sonates per a violoncel i piano de Chopin i Rachmaninoff i dues peces més de Dvorak i el mateix Rachmaninoff.

0: Diumenge, el protagonisme s'ha traslladat a l'auditori del Tívoli, on els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals han fet un concert gratuït per a tots els assistents. Es tracta d'una iniciativa que es va iniciar fa pocs anys i que aquest 2026 coincideix amb el 40è aniversari de l'escola.
1: És una fita molt important pels nostres alumnes i de fet, doncs, incloure un concert i compartir programació amb músics de primer nivell, doncs, és un repte pels nostres alumnes, no? I, doncs, com és l'any Pau Casals, començarem el concert amb violoncels i acabarem el concert amb violoncels i acabarem amb una peça de Pau Casals, que és Sant Martí del Canigó, tocada per al conjunt de violoncels, perquè a més el Vendrell és capital de la sardana i per tant doncs, fent una mica d'homenatge amb aquesta capitalitat. I al mig doncs, podrem escoltar un alumne de piano, un grup d'instruments de vent i percussió i un conjunt de guitarres. Així podrem fer una mica doncs, un tast de totes les aules instrumentals de l'Escola de Música.
0: El Festival Internacional de Música Pau Casals continua aquest dilluns amb l'actuació de l'organista Bernard Haas a l'Església del Vendrell, en un concert que començarà a 8:45 del vespre. Haas oferirà un repertori centrat en peces de Bach, Mozart o Correa de Araujo. Després del concert, els assistents podran adquirir el cava commemoratiu dels 250 anys de l'orgue a l'entrada de l'església.
2: I no deixem de banda la música, perquè la capital del Baix Penedès té una nova formació musical. Es tracta de la Banda de Música del Vendrell, una agrupació simfònica que acompanyarà a partir d'ara les festivitats del municipi i que farà un primer concert d'estrena aquest dimarts 14 de juliol.
3: La Banda de Música del Vendrell ja és una realitat. El municipi comptarà a partir d'ara d'una nova organització musical amb la intenció de tocar els carrers i acompanyar les festes de la vila. Una banda que ha nascut arran de la voluntat de David Sancho, professor i músic valencià, ara resident al Vendrell, de portar l'estil de les bandes valencianes a la vila.
4: Vaig ficar en contacte amb alguns músics dels quals ja tocava per aquí, en algun bolillo, i em van dir que fa molts anys aquí hi havia una banda i després de la pandèmia pues, la cosa va desaparèixer i coses que van passar. I, clar, porto 20 aquí al Vendrell 3 anys i me diuen, poble de músics, però jo dic, i on estan els músics, no? I juntant amb altres persones, no?, que tenen la meva idea, no?, de fer música, van dir, pues anem a fer una banda del format valenciana i anem a posar-la en pràctica.
3: El seu objectiu és oferir l'oportunitat perquè músics de tots els nivells puguin tocar i portar la música arreu dels carrers del municipi.
4: Que el públic pugui escoltar música de banda i que pugui veure que la banda és una eina on es poden treballar diferents tipus de música, no només pas doble, sinó podem tocar música festera, música de professors, jo què sé, des d'òpera, sarsueles, bandes sonores, o sigui, és molt versàtil. La idea és que aquest tipus de banda, la banda del Vendrell, puga ja formar part a partir del curs vinent de la festa major i de tots els tipus de festa, no?, que n'hi ha en el poble, que al final la banda està per això, per a la gent també.
3: La banda ja ha agrupat prop d'una vintena de músics amb diferents instruments, seguint un procés per formar part de l'agrupació amb assajos cada cap de setmana generalment.
4: Vaig fer un grup de WhatsApp, no?, que és el primer que es fa, i van començar a parlar de com volíem, no?, que fora la banda, i a partir d'ahir ja van començar a treballar el repertori, la gent cada volta han vingut més persones, no?, a l'assaig. Tinguem sort perquè és una formació on tinguem tots els tipus d'instruments que poden funcionar, no?, per a la banda, i també pues, fem una crida a tots els músics de ben metall, ben fusta o percussió que vulguin adherir-se a nosaltres, que es posen en contacte amb nosaltres, tant en el correu com en el número de telèfon.
3: L'Ajuntament també ha rebut amb positivitat la proposta, cedint diferents espais municipals per facilitar el funcionament de la banda.
5: Doncs tot el que sigui enriquir, diversificar i augmentar l'oferta cultural del Vendrell, benvingut sigui. Des de l'Ajuntament estem obertes a qualsevol iniciativa, sobretot i amb molt més ganes, impuls, si ve per part de la ciutadania, no?, d'aquelles persones que s'apropen a l'Ajuntament i diuen i ens manifesten la seva voluntat de voler participar en la vida cultural del Vendrell.
3: El primer concert es durà a terme aquest 14 de juliol a les 8 del vespre. Un passacarrer que sortirà des del Pont de França a les 7:30, travessant el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla, la carretera Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Nova, lloc on es farà el concert.
2: I abans de la crònica del món de l'esport, un apunt també cultural, perquè el proper dimecres 22 de juliol a les 12 a la sala d'exposicions Benvingut Socies del carrer Garcia, del carrer Conflent, s'inaugurarà l'exposició del primer premi de pintura Paco Aguilera, impulsat per la Fundació Villa Blanca. Un projecte artístic que neix amb la passió d'estimular, promoure i donar visibilitat a la creativitat artística de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El certamen és un homenatge al poder transformador de l'art, una eina que transcendeix barreres i esdevé un llenguatge universal d'inclusió i reconeixement social, és a dir, una forma d'expressió més natural, espontània i única. En aquesta primera edició es va comptar amb la participació de 127 artistes procedents de 28 entitats de tot Catalunya. El tercer premi es va atorgar a una obra col·lectiva de persones vinculades a la Fundació Santa Teresa i forma part també de la mostra. L'exposició es podrà visitar fins al 23 d'agost en horari de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre a la sala d'exposicions Benvingut Socies del Centre Cultural Andalús, García Lorca.
6: Els esports en Jordi Graell.
7: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet. Una edició que es va estrenar enguany a Tarragona el dissabte 27 de juny i que aquest cap de setmana ha aterrat al Vendrell per segon any consecutiu. La jornada ha estat marcada pel sol i la forta calor, en contrast amb el 2025, on els forts aiguats de Coma-ruga van obligar un esforç titànic de l'organització per poder tirar-ho endavant. En aquesta ocasió, però, el torneig ha pogut lluir tota la seva esplendor amb equips procedents d'arreu de l'Estat i amb les semifinals i les finals, a més en directe per Esport 3. Finalment, en categoria femenina, s'ha proclamat campió el València Bàsquet per 21-18 a l'Agua i Jardín de Logroño, mentre que la masculina, el 3-3 Valladolid, s'imposà per 11-15 al conjunt anfitrió, l'AE Vendrell, que, com la resta de finalistes, s'ha classificat per la gran final d'aquest dissabte 18 de juliol a Badalona, juntament amb equips internacionals. Escoltem el director tècnic de l'AE Vendrell, Eric Blay.
8: Un circuit de jugadors i jugadores professionals, on també venien equips de tot arreu d'Espanya, d'Almeria, Valladolid, de Madrid, de Màlaga, alguns de per aquí de Catalunya, i bé, on a més el Vendrell va treure equip per primera vegada i realment molt contents perquè, a més, van quedar segons, van classificar per una prova final la setmana vinent a Badalona, i la veritat és que l'esdeveniment va anar molt bé. Aquest any ens va acompanyar la climatologia, no va ploure, i això va ser perfecte. La veritat és que el dia va anar rodat, molt bon nivell a les dues pistes, molt bon caliu aquí a Coma-ruga, bueno, tota la plaça plena de gent, i la veritat que molt bé, i un dia més pel record.
7: Diumenge es completava un cap de setmana intens de bàsquet a Coma-ruga amb la cinquena edició del 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AE Vendrell. 350 participants s'han repartit entre la plaça Germans Trilles i la recentment remodelada pista del Tavares per gaudir d'una nova jornada amb bon temps i bon ambient. Escoltem de nou Eric Blay.
8: És un cap de setmana molt intens, sobretot per l'organització, però veure les cares de la gent, el gaudir, el com acaba sortint, al final és el que ens dona aquesta energia, i enguany sí que dins de tot hem respirat una mica més, sobretot pel temps, que l'any passat doncs, va ser algú molt advers, i que la veritat també doncs, és d'agrair que tota la gent que tenim darrere li donés la volta, i aquest any doncs, al final ens està sortint tot molt bé, i sobretot gràcies també a la pràctica dels altres anys. La gent contenta, molt bon ambient, bon temps, i al final, bueno, bàsquet 3x3 que a l'estiu és genial i és el que toca.
7: Finalment, els guanyadors han estat el Resi Team en categoria primer i mixt, TGN Academy 14 mini masculí, Domis Storm en mini femení, Meiti l'Hospitalet en infantil masculí, la 6-7 en infantil femení, TGN Academy 10 en cadet masculí, Venimos a por la camiseta en cadet femení, SPN en júnior masculí, Taronja en júnior femení, Padres del Dani en sènior masculí mater, Jart Attack en sènior femení mater, Samberus 2.0 en sènior masculí pro i 3 de l'Americana en sènior femení pro. I acabem parlant de futbol. L'Ajuntament del Vendrell instal·larà dues pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya, que arrencarà a les 9 de la nit. D'aquesta manera, el consistori vendrellenc repetirà l'experiència viscuda en els últims anys en altres grans cites de la selecció espanyola, tant masculina com femenina. En aquesta ocasió, les pantalles estaran ubicades a la plaça Nova i a l'edifici Tavares de Coma-ruga, amb servei de barra inclòs, que estarà amenitzat a partir de les 8 del vespre.

0: I anem ràpidament en aquests dos darrers minuts de l'informatiu a parlar del temps. Marc Roder, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Què podem dir? Cap novetat, no?
1: Cap ni una. Encetem la tercera onada de calor, però aquesta, a diferència de la segona, potser no és tan, podríem dir, que dràstica. Per què? Doncs perquè tindrem més núvols en altura, molta més pols en suspensió, i aquests meteors faran doncs, que apaivaguem una miqueta l'efecte del sol i, per tant, la temperatura no serà tan desfermada. Tot i així, òbviament, pujaran, en especial a partir de demà i fins dijous. A partir de llavors aniran reculant de forma progressiva una miqueta més. Per tant, tercera onada de calor, podríem dir que de primera categoria, però amb l'ajuda d'aquests núvols i d'aquesta pols quedarà una miqueta més frenada, tot plegat amb cel variable durant la jornada d'avui. Demà també repetiríem la mateixa situació, sol amb bandes ennuvolades, una miqueta més compactes a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, sense precipitació, però amb nuvolades de tarda cap a l'interior del país prelitoral i comarques del Pirineu i del Prepirineu a la resta. Com diem, aquestes bandes de núvols i poca cosa més. Situació marítima una miqueta més alterada i aquest flux de vents de component marítim una miqueta marcat i això farà doncs, que la situació marítima es mantingui en marejol generalitzat durant aquests propers dies.
0: Com sempre, Marc, gràcies, extremar precaucions i en parlem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.
1: Això. Bona tarda.
0: Doncs d'aquesta manera arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui, a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no lo quiero... Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia al camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
10: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla, en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits que han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat de que caigués esta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu a Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferència de vacunacions.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
3: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
2: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
5: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
24: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
25: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
24: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo, també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
0: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La iniciativa amb el lema Vacances Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
6: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
4: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
7: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
7: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
7: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
9: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
8: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
7: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I és moment per als esports. que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
10: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la Ciutat Esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar.
11: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
12: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
10: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
13: Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Utono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEP, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
14: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
13: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
0: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors, d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Diumenge Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa.

0: L'agència EFE des de Madrid i ella també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
1: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero, digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado y usted qué ha hecho.
1: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
2: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
3: ¿Cree que no pasa siempre?
2: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
5: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
4: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
6: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
4: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
9: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
8: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
10: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
8: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritza

0: la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
1: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
3: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
4: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
3: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manà al Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
5: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria del Menà, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
6: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP del Menà.
5: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
8: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
7: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
9: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
9: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
9: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
11: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe al espectador.
10: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
9: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
12: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
13: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas y ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
12: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
14: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
12: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
15: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a l'Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
16: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. I sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Els bombers ja han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un foc forestal a Lladurs, al Solsonès, mentre que, recordem-ho, s'eleven a 13 les persones mortes a l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona al president del govern, Pedro Sánchez.
3: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
1: Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de fa una setmana. Més temes, el Tribunal Suprem considera que no s'ajusta dret a excloure l'ús del castellà a la rotulació als centres escolars, sostinguts amb fons públics. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la rotulació dels espais dels centres s'havia de fer català, occità i també en aranès. I sense deixar l'àmbit judicial, la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils, uns càrrecs que els quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. I Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació també d'ascensors, més espais amb ombra i amb programes socials adreçat, en aquest cas, també als joves i als adolescents. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar més? Caprabo.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: is worth it.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia, com sempre, per fer 5 cèntims, per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila, el Vendrell, i també de la resta de la comarca, el Baix Penedès. Repàs a l'actualitat informativa amb Juan Marque de les Vies de So, amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, en Jordi Garell amb l'actualitat esportiva, la meteorològica amb aquesta calor i més calor de Mar Rodero, i d'altra banda, davant dels micròfons que us parla molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia fent repàs en síntesi el sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu parlant de les famílies de l'Escola Bressol Mestral del Vendrell que s'han concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament per reclamar que es posi un sistema de climatització al centre. Serà el fet de sortida d'un informatiu on els grups municipals de Som, Poble, Esquerra i Fem Vendrell també han volgut dir la seva respecte a la situació de les altes temperatures que pateix l'Escola Bressol Mestral. També parlarem, com no, dels portants d'honor 2026 que ja han estat nomenats formalment. Informatiu que també ha de servir per parlar del Festival Internacional de Música Pau Casals, que ha arrencat aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural ha tingut com a protagonista Daniel Moore Scott, i dissabte ha estat el torn d'Edgar Moró, i diumenge s'ha fet un concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música. Temps també per parlar d'altres qüestions, com la capital del Baix Penedès, que té una nova formació musical, i alhora tindrem temps també de buscar d'altres notes breus de l'actualitat i de l'actualitat cultural, tot plegat combinat amb els esports i el temps.

0: Comencem el nostre informatiu parlant de les famílies de l'Escola Bressol Mestral del Vendrell que ens han concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament per reclamar que es posi un sistema de climatització al centre. Rebutgen la solució de traslladar-se a refugis climàtics davant les altes temperatures de l'escola. Des del govern local s'han compromès a tenir instal·lat un sistema de climatització aquest mateix dimecres.
1: Ja aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola. I ens hem compromès que al mes de setembre l'Escola Bressol Mestral complirà doncs amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell i per tant doncs serà climatitzada i començarem el curs escolar 2026-2027 amb la instal·lació de l'aire condicionat d'aquesta escola Bressol.
2: Nosaltres ja ens hem compromès a que si el dimecres no el tenim, dijous tornarem a venir. Perquè, bueno, perquè això és insostenible, els nens no poden anar d'un costat a un altre, saps? Perquè són nens molt petits que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident, i aquest accident serà greu.

0: I sí, fins ara hem pogut escoltar la veu de la regidora encarregada de l'àrea d'educació de l'Ajuntament del Vendrell i també una de les mares dels alumnes. El que estem ja en disposició també és de poder escoltar la crònica d'aquesta protesta sobre l'escola Bressol.
1: Tal com van explicar fa uns dies, les famílies d'alumnes de l'escola Bressol Mestral afirmen que el centre viu una situació insostenible per unes temperatures que superen els 30 graus. Després de considerar inadequada la decisió de traslladar els infants a refugis climàtics com el Tavaris o el Museu Déu, les famílies s'han concentrat aquest dilluns davant el consistori.
2: I estem aquí a la porta de la vila de l'Ajuntament del Vendrell per reivindicar que volem aire condicionat perquè els nens estan fent classe a 32 graus, la meva nena arriba amb molta suor i molts granets per culpa de la calor. I bueno, estem aquí a la porta de l'Ajuntament, farem una instància i veurem què diu l'alcalde, a veure si ens posa aire o no ens posa aire. Ara mateix allà ja està a 30 graus. Si tu deixes el teu nen suant, ostres, això no és. Totes les altres escoles bressols sí que tenen aire condicionat.
1: Les famílies han acabat entrant a l'Ajuntament, on han mantingut una reunió amb el regidor de comunicació Cristian Soriano i la regidora d'Educació Sílvia Vaquero. Des del govern local s'han compromès a instal·lar un primer sistema de climatització aquesta mateixa setmana.
3: Ja aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola. I ens hem compromès que al mes de setembre l'escola Bressol Mestral complirà doncs, amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell i per tant doncs, serà climatitzada i començarem el curs escolar 2026-2027 amb la instal·lació de l'aire condicionat d'aquesta escola Bressol.
4: Nosaltres ja ens hem compromès a que si el dimecres no el tenim, dijous tornarem a venir. Perquè, bueno, perquè això és insostenible, els nens no poden anar d'un costat a un altre, saps? Perquè són nens molt petits que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident, i aquest accident serà greu.
1: L'escola Bressol Mestral és l'única que encara no disposa d'aparells de climatització, el que està provocant que les últimes setmanes s'assoleixin temperatures de 33 o 34 graus a l'interior.
0: D'altra banda, els grups municipals de Son Poble, Esquerra i Fem Vendrell també han volgut dir la seva respecte a la situació de les altes temperatures que pateix l'escola Bressol Mestral. Les dues formacions lamenten que s'hagi prioritzat altres actuacions abans que la climatització d'aquest centre i han recordat que es tracta d'un grup, el dels infants, que és del tot vulnerable.
5: Hi ha diners per organitzar un festival de drons, hi ha diners per veure el futbol posant una pantalla, hi ha diners per assumir despeses pel pas del tour. I per corregir, hi ha diners per corregir altres projectes com el del Riuet o la Riera, no? Doncs bé, el que creiem nosaltres és que també hi hauria d'haver diners, no?, posant prioritat a les escoles, a la climatització de les escoles Bressol.
6: Treballadores, nens, nenes, persones vulnerables amb temperatures de 32-33 graus a les aules. A la residència d'avis de la Muntanyeta estem igual. Tornem a estar amb espais en 30-32 graus. És insostenible, no es pot treballar així. I a més ara estem parlant de col·lectius vulnerables, col·lectius especialment protegits per la llei.

0: Els portants d'Honor 2026 ja han estat nomenats formalment. L'Auditori del Tívoli ha acollit aquest diumenge una cerimònia emotiva i de reconeixement a l'aportació de Joan Josep Rovira Valls, Hermini Caballero, Salvador Guasch i Emili Marcilles i, a títol pòstum, Amadeu Canyelles a la cultura del Vendrell. L'acte també ha servit per presentar la nova estampa de Santana de Carol Palau i la cançó que acompanyarà l'entrada de la imatge a l'església, obra de Josep Maria Guitart.
1: El nomenament dels portants d'honor, organitzat pel Consell d'Entitats amb el suport de la Regidoria de Cultura Popular i els administradors de Santana, ha arribat aquest diumenge a la seva 17a edició. L'acte, com és habitual, també ha servit per presentar l'estampa d'enguany de Santana, encarregada a l'artista Carol Palau. Un disseny inspirat en els seus records infantils i que es lliurarà al tradicional besamans durant l'ofici de Santana del 26 de juliol. Durant el primer tram de la cerimònia s'ha donat a conèixer la nova cançó obra de Josep Maria Guitart, composta per acompanyar l'entrada Santana a l'església. Un cop els balls del seguici han sortit tots de la plaça Vella i la imatge retornada a l'altar. Tot seguit, enguany amb una important novetat prevista al protocol de la Festa Major, s'ha distingit quatre vendrellencs més un pòstum que han destacat per la seva trajectòria i compromís amb el patrimoni cultural i folclòric de la vila. El primer nomenat ha estat Emili Marcilles Peiret, presentat pel seu fill Xavier. Amb una llarga trajectòria vinculada a l'handbol, ha estat president també de la penya barcelonista i un dels fundadors del Cabrot i del grup Passebrista, a banda de tècnic de llums dels Pastorets i membre dels Armats. Així mateix va ser president de la Comissió del Barri de França, mèrits més que suficients per al seu reconeixement, malgrat la seva modèstia.
2: Soc, aquest any, m'han nomenat d'honor dels portants per una qüestió que suposo que les entitats d'aquí al Vendrell m'han nomenat per això. No sé per què, però bueno, jo estic molt orgullós i molt satisfet de poder estar avui aquí amb tots vosaltres.
1: El segon portant presentat, a càrrec de la seva filla Liova, ha estat Joan Josep Rovira Valls, molt vinculat al món de la música i de les sardanes, arribant a ser capdanser de la colla infantil dels Dansaires. Entre d'altres activitats, també ha estat membre del cos de dansa de l'Esbar Pau Casal, del Casal Familiar, i l'any 1979 va ser un dels que va recuperar el Ball de Bastons, a més de formar part de la comissió del barri de la plaça Vella i secretari de la comissió Jean Fuster. El 2023 fou administrador de Santana.
3: El fet que avui em nombrin portant d'honor, doncs per mi és una satisfacció, és un orgull, perquè dins el meu bagatge des de la infantesa fins al dia d'avui, el Vendrell hi ha fet de tot. Nens Diable i nens del Vendrell, pràcticament, hi ha fet de tot. Llavors, em fa il·lusió, em fa molta gràcia poder ser portant d'honor de Santana.
1: Presentat per la seva filla Ariadna, el tercer nomenat ha estat Hermini Caballero, tot un referent dels Pastorets, els Inestables i el Ball dels Malcasats. A més, ha estat cantaire del cor Orfeo Parroquial, membre del Drac al Caramot i, entre més, tresorer de l'associació musical Pau Casals.
4: Espero que tot vagi bé, que tinguem una bona festa major, que és el que desitgem tots, que els nens del Vendrell, el seu centenari, puguin arribar a fites grans, i si no, és igual, que facin castells, que hi hagi harmonia, que hi hagi pinya, fem pinya tots plegats, i bé, doncs, visca el Vendrell.
1: El quart portant és Salvador Guasch, l'organista introduït per la seva filla Cristina, va ser un dels fundadors de l'associació Amics de l'Orga del Vendrell i un dels primers membres de l'associació musical Pau Casals. L'any 2010, a més, fou un dels promotors de la restauració de l'Orga.
5: I aquest homenatge no fan a la meva persona, sinó a totes aquelles persones que durant 250 anys han treballat de forma anònima, de forma desinteressada, administracions, persones, entitats, per aconseguir que aquest instrument arribi avui. Per tant, em sento sumament content de poder representar tota aquesta gent en aquest acte d'avui. I sobretot també poder compartir amb els companys tot aquest bagatge cultural i social que hem representat en el poble.
1: Enguany, per primer cop, i tal com preveu el protocol de la Festa Major, també s'ha atorgat el reconeixement a títol pòstum a Amadeu Canyelles, molt vinculat al motoclub i als nens del Vendrell, de qui va ser casteller i president. Durant el seu mandat, a finals dels 90, va col·laborar en l'elaboració del llibre Pau Casals i els Castells i va ser membre de la comissió impulsora del nou local de la colla. Els seus fills, Magda, Anna i Andreu, han estat els encarregats de recordar la figura del seu pare.
6: Les seves passions, sense dubte, eren les motos i els nens del Vendrell. no només dedicava el seu temps lliure, sinó que era la seva filosofia de vida. Sempre deia que els castells era com havia de ser la societat. Tothom hi té cabuda, és igual d'on vinguis. Tots tenen un paper clau i sense importar d'on vens, el que tens i el que fas.
1: Des de l'Ajuntament també s'ha volgut destacar la importància de preservar i reconèixer la cultura popular com a identitat col·lectiva.
7: Portants d'honor són un exemple de com el nostre poble sap mantenir viu el llegat, alhora que mira el futur amb il·lusió i esperança. Avui celebrem uns noms, però celebrem també una manera de fer, d'estimar i de viure el Vendrell, perquè ser portant d'honor és portar amb orgull no només una figura religiosa, sinó també els valors de convivència, respecte i arrelament que ens uneixen.
1: Els portants tindran el privilegi d'ocupar llocs preferents als actes més significatius de la Festa Major i lluiran durant aquests dies els símbols que acrediten la seva distinció, un mocador brodat amb l'any del nomenament i un pin commemoratiu de plata fet a mà que representa l'Àngel de Tobies.
0: El Festival Internacional de Música Pau Casals ha arrencat aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural ha tingut com a protagonista Daniel Müller Scott. Dissabte ha estat el torn d'Edgar Moró. I diumenge s'ha fet un concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, tot amb el violoncel com a instrument destacat. I avui, concert d'orgue a l'Església del Vendrell, retransmet per aquesta mateixa sintonia.
8: Daniel Müller Schott ha estat l'encarregat d'obrir el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, en el que ha suposat el seu retorn després de l'actuació que va fer el 2022 al certamen. El violoncel·lista ha encetat el concert inaugural interpretant la suite per a violoncel número 1 en sol major de Bach, abans que s'assumessin Annika Treutler al piano i Noah Wilshut al violí per fer dues obres a trio de Beethoven i Mendelssohn. El programa d'aquesta 45a edició està dedicat al violoncel, motiu pel qual un bon nombre dels concerts tenen aquest instrument com a clar protagonista.
9: Tenim un programa fantàstic en el que venen músics, cel·listes de primer nivell. El darrer gran alumne de Pau Casals, avui el concert inaugural, al final hi haurà la interpretació d'Ettore Pagano el dia 21.
8: També violoncel·lista és el jove Edgar Moró, que dissabte ha actuat acompanyat del pianista David Kaduch. El programa l'han configurat dues sonates per a violoncel i piano de Chopin i Rachmaninoff i dues peces més de Dvorak i el mateix Rachmaninoff.

0: Diumenge el protagonisme s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals han fet un concert gratuït per a tots els assistents. Es tracta d'una iniciativa que es va iniciar fa pocs anys i que aquest 2026 coincideix amb el 40è aniversari de l'escola.
1: És una fita molt important pels nostres alumnes i de fet, doncs, incloure un concert i compartir programació amb músics de primer nivell, doncs, és un repte pels nostres alumnes, no? I doncs, com és l'any Pau Casals, començarem el concert amb violoncels i acabarem el concert amb violoncels i acabarem amb una peça de Pau Casals, que és Sant Martí del Canigó, tocada per al conjunt de violoncels, perquè a més el Vendrell és capital de la sardana i per tant doncs, fent una mica d'homenatge amb aquesta capitalitat. I al mig doncs, podrem escoltar un alumne de piano, un grup d'instruments de vent i percussió i un conjunt de guitarres. Així podrem fer una mica doncs, un tast de totes les aules instrumentals de l'Escola de Música.
0: El Festival Internacional de Música Pau Casals continua aquest dilluns amb l'actuació de l'organista Bernard Haas a l'Església del Vendrell, en un concert que començarà a 8:45 del vespre. Haas oferirà un repertori centrat en peces de Bach, Mozart o Correa de Araujo. Després del concert, els assistents podran adquirir el cava commemoratiu dels 250 anys de l'orgue a l'entrada de l'església.
2: I no deixem de banda la música, perquè la capital del Baix Penedès té una nova formació musical. Es tracta de la Banda de Música del Vendrell, una agrupació simfònica que acompanyarà a partir d'ara les festivitats del municipi i que farà un primer concert d'estrena aquest dimarts 14 de juliol.
3: La Banda de Música del Vendrell ja és una realitat. El municipi comptarà a partir d'ara d'una nova organització musical amb la intenció de tocar els carrers i acompanyar les festes de la vila. Una banda que ha nascut arran de la voluntat de David Sancho, professor i músic valencià, ara resident al Vendrell, de portar l'estil de les bandes valencianes a la vila.
4: Vaig ficar en contacte amb alguns músics dels quals ja tocava per aquí, en algun bolillo, i em van dir que fa molts anys aquí hi havia una banda i després de la pandèmia pues, la cosa va desaparèixer i coses que van passar. I, clar, porto vint aquí al Vendrell 3 anys i me diuen, poble de músics, però jo dic, on estan els músics, no? I junt amb altres persones, no?, que tenen la meva idea, no?, de fer música, van dir, pues, anem a fer una banda del format valenciana i anem a posar-la en pràctica.
3: El seu objectiu és oferir l'oportunitat perquè músics de tots els nivells puguin tocar i portar la música arreu dels carrers del municipi.
4: Que el públic pugui escoltar música de banda i que pugui veure que la banda és una eina on es poden treballar diferents tipus de música, no només pas doble, sinó podem tocar música festera, música de professons, jo què sé, des d'òperes, tasarsueles, bandes sonores, o sigui, és molt versàtil. La idea és que este tipus de banda, la banda del Vendrell, puga ja formar part a partir del curs vinent de la festa major i de tots els tipus de festa, no?, que n'hi ha en el poble, que al final la banda està per això, per a la gent també.
3: La banda ja ha agrupat prop d'una vintena de músics amb diferents instruments, seguint un procés per formar part de l'agrupació amb assajos cada cap de setmana generalment.
4: Vaig fer un grup de WhatsApp, no?, que és el primer que es fa, i van començar a parlar de com volíem, no?, que fora la banda, i a partir d'ahir ja van començar a treballar el repertori, la gent cada volta han vingut més persones, no?, a l'assaig. Tinguem sort perquè és una formació on tinguem tots els tipus d'instruments que poden funcionar, no?, per a la banda, i també pues, fem una crida a tots els músics de ben metall, ben fusta o percussió que vulguin adherir-se a nosaltres, que es posen en contacte amb nosaltres, tant en el correu com en el número de telèfon.
3: L'Ajuntament també ha rebut amb positivitat la proposta, cedint diferents espais municipals per facilitar el funcionament de la banda.
5: Doncs tot el que sigui enriquir, diversificar i augmentar l'oferta cultural del Vendrell, benvingut sigui. Des de l'Ajuntament estem obertes a qualsevol iniciativa, sobretot i amb molt més ganes, impuls, si ve per part de la ciutadania, no?, d'aquelles persones que s'apropen a l'Ajuntament i diuen i ens manifesten la seva voluntat de voler participar en la vida cultural del Vendrell.
3: El primer concert es durà a terme aquest 14 de juliol a les 8 del vespre. Un passacarrer que sortirà des del Pont de França a les 7:30, travessant el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla, la carretera Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Nova, lloc on es farà el concert.
2: I abans de la crònica del món de l'esport, un apunt també cultural, perquè el proper dimecres 22 de juliol a les 12 a la sala d'exposicions Benvingut Socies del carrer Garcia, del carrer Conflent, s'inaugurarà l'exposició del primer premi de pintura Paco Aguilera, impulsat per la Fundació Villa Blanca. Un projecte artístic que neix amb la passió d'estimular, promoure i donar visibilitat a la creativitat artística de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El certamen és un homenatge al poder transformador de l'art, una eina que transcendeix barreres i esdevé un llenguatge universal d'inclusió i reconeixement social, és a dir, una forma d'expressió més natural, espontània i única. En aquesta primera edició es va comptar amb la participació de 127 artistes procedents de 28 entitats de tot Catalunya. El tercer premi es va atorgar a una obra col·lectiva de persones vinculades a la Fundació Santa Teresa i forma part també de la mostra. L'exposició es podrà visitar fins al 23 d'agost en horari de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre a la sala d'exposicions Benvingut Socies del Centre Cultural Andalús, García Lorca.
6: Els esports en Jordi Graell.
7: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet. Una edició que es va estrenar enguany a Tarragona el dissabte 27 de juny i que aquest cap de setmana ha aterrat al Vendrell per segon any consecutiu. La jornada ha estat marcada pel sol i la forta calor, en contrast amb el 2025, on els forts aiguats de Coma-ruga van obligar un esforç titànic de l'organització per poder tirar-ho endavant. En aquesta ocasió, però, el torneig ha pogut lluir tota la seva esplendor amb equips procedents d'arreu de l'Estat i amb les semifinals i les finals, a més en directe per Esport 3. Finalment, en categoria femenina, s'ha provat campió el València Bàsquet per 21-18 a l'Agua i Jardín de Logroño, mentre que la masculina, el 3G Valladolid, s'imposà per 11-15 al conjunt anfitrió, l'AE Vendrell, que, com la resta de finalistes, s'ha classificat per a la gran final d'aquest dissabte 18 de juliol a Badalona, juntament amb equips internacionals. Escoltem el director tècnic de l'AE Vendrell, Eric Blay.
8: Un circuit de jugadors i jugadores professionals, on també venien equips de tot arreu d'Espanya, d'Almeria, Valladolid, de Madrid, de Màlaga, alguns de per aquí de Catalunya, i bé, on a més, el Vendrell va treure equip per primera vegada i realment molt contents perquè, a més, van quedar segons, van classificar per una prova final la setmana vinent a Badalona, i la veritat que l'esdeveniment va anar molt bé. Aquest any ens va acompanyar la climatologia, no va ploure, i això va ser perfecte. La veritat que el dia va anar rodat, molt bon nivell a les dues pistes, molt bon caliu aquí a Coma-ruga, bueno, tota la plaça plena de gent, i la veritat que molt bé, i un dia més pel record.
7: Diumenge es completava un cap de setmana intent de bàsquet a Coma-ruga amb la cinquena edició del 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AE Vendrell. 350 participants s'han repartit entre la plaça Germans Trilles i la recentment remodelada pista del Tavares per gaudir d'una nova jornada amb bon temps i bon ambient. Escoltem de nou Eric Blay.
8: És un cap de setmana molt intens, sobretot per l'organització, però veure les cares de la gent, el gaudir, el com acaba sortint, al final és el que ens dona aquesta energia, i enguany sí que dins de tot hem respirat una mica més, sobretot pel temps, que l'any passat doncs, va ser algú molt advers, i que la veritat també doncs, és d'agrair que tota la gent que tenim darrere li donés la volta, i aquest any doncs, al final ens està sortint tot molt bé, i sobretot gràcies també a la pràctica dels altres anys. La gent contenta, molt bon ambient, bon temps, i al final, bueno, bàsquet 3x3 que a l'estiu és genial i és el que toca.
7: Finalment, els guanyadors han estat el Resi Team en categoria primini mixt, TGN Academy 14 mini masculí, Domis Storm mini femení, Meiti l'Hospitalet en infantil masculí, la 6-7 en infantil femení, TGN Academy 10 en cadet masculí, Venimos a por la camiseta en cadet femení, SPN en júnior masculí, Taronja en júnior femení, Padres del Dani en sènior masculí mater, Yard Attack en sènior femení mater, Samberus 2.0 en sènior masculí pro i 3 de l'Americana en sènior femení pro. I acabem parlant de futbol. L'Ajuntament del Vendrell instal·larà dues pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya, que arrencarà a les 9 de la nit. D'aquesta manera, el consistori vendrellenc repetirà l'experiència viscuda en els últims anys en altres grans cites de la selecció espanyola, tant masculina com femenina. En aquesta ocasió, les pantalles estaran ubicades a la plaça Nova i a l'edifici Tavares de Coma-ruga, amb servei de barra inclòs, que estarà amenitzat a partir de les 8 del vespre.

0: I anem ràpidament en aquests dos darrers minuts de l'informatiu a parlar del temps. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Què podem dir? Cap novetat, no?
1: Cap ni una. Encetem la tercera onada de calor, però aquesta, a diferència de la segona, potser no és tan, podríem dir, que dràstica. Per què? Doncs perquè tindrem més núvols en altura, molta més pols en suspensió, i aquests meteors faran doncs, que apaivaguem una miqueta l'efecte del sol i, per tant, la temperatura no serà tan desfermada. Tot i així, òbviament, pujaran, en especial a partir de demà i fins dijous. A partir de llavors aniran reculant de forma progressiva una miqueta més. Per tant, tercera onada de calor, podríem dir que de primera categoria, però amb l'ajuda d'aquests núvols i d'aquesta pols quedarà una miqueta més frenada, tot plegat amb cel variable durant la jornada d'avui. Demà també repetiríem la mateixa situació, sol amb bandes a núvols alts, una miqueta més compactes a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, sense precipitació, però amb nuvolades de tarda cap a l'interior del país prelitoral i comarques del Pirineu i del Prepirineu a la resta. Com diem, aquestes bandes de núvols i poca cosa més. Situació marítima una miqueta més alterada i aquest flux de vents de component marítim una miqueta marcat i això farà doncs, que la situació marítima es mantingui en marejol generalitzat durant aquests propers dies.
0: Com sempre, Marc, gràcies, extremar precaucions i en parlem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.
1: Així, bona tarda.
0: Doncs d'aquesta manera arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Bona tarda.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem i ens hi tornem a posar ja amb una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts. Volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i són aquestes 3 hores habituals i diàries on justament busquem aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, això, comencem setmana. Avui és dilluns, 13 de juliol, programa número 4008. Poca broma. Per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Mar Rodero, sempre anem cap aquí. Hem preparat una primera cançó per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat destacada, les notícies, sobretot els esports, la repassada a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més coses, més qüestions, a la segona part del programa. Seguim sempre anar recordant contingut important. De fet, des d'aquest punt de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, insistentment ens demanen, sisplau, que anem recordant aquells bons consells sobre salut, que ja n'hem parlat. De fet, en el seu dia i en secció de salut sobre salut comunitària vam parlar de tot això i ens han demanat que ho recordem. I és el que farem, eh? Seguir posant aquest accent a la importància de la prevenció quan fa aquestes calorades. Anirem cap aquí. A banda, altres punts d'interès, també bé, sobre l'estiu, sobre les vacances i com consultar quins monuments o allò que podem visitar a través d'una pàgina web, doncs, que impulsa això. Ho recordarem. També destacarem els punts de cultura, d'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns, avui toca secció de cuina. Avui ens torna acompanyant Salvador Rovira, que ens explicarà una nova recepta, la seva elaboració, els seus ingredients, com no. I a partir d'aquí, participació, trucades, ganes de compartir-ho amb vosaltres, xerrar una bona estona. I també alguna cançó que ens ajudarà a posar tot el contingut d'aquesta calaixera en aquesta tercera part, que ens portarà fins al migdia i les 12. Gràcies per fer-ho possible altra vegada, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Això, el temps, sempre pendents, només començada la previsió del temps i aquesta setmana, sobretot, també de les temperatures. Mar Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
3: Ha de seguir fent calor, suposo, no, Marc?
4: Això mateix, encetem la tercera onada de calor que, tot i que serà intensa, perquè ho serà, aquesta pols en suspensió que tindrem, aquests núvols alts que durant bona part d'aquesta setmana aniran creuant, apaivagaran una miqueta aquestes altes temperatures. Per tant, parlarem, òbviament, de temperatures molt altes, però amb l'ajuda d'aquesta pols en suspensió que ve del nord del continent africà, ajudarà a que la temperatura quedi una miqueta més frenada. Per tant, calor, sí, una ala calor, també, però amb temperatures potser no tan desfermades com la segona onada de calor. Avui tindrem per endavant una jornada marcada per l'estabilitat, amb algun nuvolet costaner i amb aquesta calitja, mala visibilitat, aquesta pols en suspensió que ha d'anar a més conforme vagi avançant la jornada. Per tant, un ambient o una qualitat de l'aire força pobra, no només avui, sinó també aquests darrers o aquests propers dies. Situació marítima tranquil·la, també una miqueta alterada a partir de migdia i tarda amb aquest flux de vents de component marítim a tots els quadrants costaners de la comarca.
3: Bé, i justament, actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla?
4: Ara en tenim 27 a Cunit i a Coma-ruga, 27 també al Vendrell, 26 a la Bisbal, 27 a l'Observatori del Montmell i 27 a l'Arbós.
3: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Com sempre, un dia més. Que vagi bé.
4: Adéu-siau.
3: Bon dia. Només començar aquest primer apunt d'informació de servei amb la previsió del temps, però també recordem que podeu actualitzar aquestes pròpies dades en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió, i sempre amb en Marc Rodero.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
3: Avui, per començar, una cançó prou especial. És una col·laboració de Love of Lesbian amb Judith Nederman. És una molt bona combinació. Ojalá.

0: Ja hem dit que era una combinació molt especial, una col·laboració entre Love of Lesbian i Judith Nederman. Ojalà, una bona cançó que en aquest cas ens ajuda a posar ritme i a començar ja tot el contingut de la calaixera. En directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. L'incendi forestal declarat aquest diumenge a Aiguamúrcia continua preocupant el Baix Penedès. Les flames ja han afectat a més d'un centenar d'hectàrees, han obligat a confinar els municipis de Pontons, Torroelles del Foix i la Llacuna, a més d'Aiguamúrcia i Querol. Des del Vendrell el seguiment és molt atent, ja que el foc crema a pocs quilòmetres de la comarca i el fum ha estat visible des de diversos punts del Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu terrestre i aeri per evitar que l'incendi avanci cap a zones forestals de gran valor ambiental. Protecció Civil demana a la població dels municipis confinats que no surtin de casa i que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència. De moment, no hi ha constància de persones ferides, però les autoritats mantenen la màxima prudència perquè les condicions meteorològiques poden complicar les tasques d'extinció, l'evolució de l'incendi, durant les properes hores, que serà clau per determinar si es poden aixecar els confinaments i estabilitzar definitivament el perímetre del foc. Tot això en una zona ja recurrent, en aquest cas sí que més allunyana de la zona del Baix Penedès, i el tocar de municipis de la pròpia comarca, però que segueix afectant a tota aquesta zona des d'un altre flanc. Un incendi repetit i revifant en tres ocasions diferents, que constata potser doncs les investigacions de la causa d'aquests focs que poden ser provocats. Justament aquests incendis d'aquests darrers dies, com aquest del Pla de Manlleu, que han posat en estat de màxima alerta els professionals dels serveis d'extinció. Feia setmanes que s'alertava d'un juliol perillós i les previsions, malauradament, s'han fet realitat. Per tot plegat, des dels cossos de bombers, es demana a la població que extermini, que extremin les mesures de prevenció. Tot plegat, a més, ha multiplicat i per molt l'activitat a tots els serveis destinats a l'extinció dels focs, inclòs els bombers voluntaris com el Parc de Sant Jaume dels Domenys. Una actuació agreujada per la onada de calor juntament amb altres factors com la coincidència de sinistres en el temps. De fet, així ho valora, així ho explica el bomber voluntari d'aquest cos del Parc de Sant Jaume dels Domenys, Òscar Saladier.
2: Un dels problemes afegits que trobem és la simultaneïtat, que complica doncs, que els bombers se puguin enviar el nombre adequat o suficient d'efectius que s'envien per cobrir els incendis. Com més simultaneïtat hi ha, doncs, més complex és la gestió dels recursos, la gestió de vehicles, de mitjans aeris i de bombers.
0: Simultaneïtat, orografia i meteorologia i el combustible acumulat a les zones boscoses a causa de la sequera d'aquests darrers anys. Uns inconvenients que sumen a la reducció de la pagesia, que en cas d'incendi alenteix el pas de les flames i les urbanitzacions incrustades en les àrees forestals.
2: Hem de fer el que sigui perquè els camps de conreu continuïn conreats. Aquí tenim molta vinya, per tant és qüestió de fer consum del producte que surt de les nostres vinyes perquè els pagesos facin no únicament de pagesos, sinó que també contribueixin a mantenir el mosaic agroforestal, i per altra banda les urbanitzacions que tenim per aquestes muntanyes, que potser fins no fa massa el risc d'incendi era limitat, ara que el risc d'incendi és tan elevat, doncs franges de protecció per tal de reduir les pèrdues.
0: Actualment la comarca es mou, segons el Pla Alfa dels agents rurals, entre el perill de molt alt i extrem de risc d'incendis, unes categories que limiten l'accés i l'activitat a determinades àrees naturals i que els bombers recomanen que es respecti escrupolosament per tal d'evitar futures lamentacions. Canviem radicalment de tema, anem a altres notícies destacades. Enmig de la política i la cultura, el grup parlamentari del Partit Popular al Congrés dels Diputats ha aconseguit que el Congrés aprovi una proposició no de llei destinada a finançar activitats vinculades al 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Una iniciativa parlamentària destinada a millorar amb els diners de l'Estat el finançament d'aquestes activitats al voltant de la celebració. En fa referència la presidenta del Partit Popular de Tarragona, Mercè Martorell.
3: La proposició no de llei al Congrés dels Diputats, precisament en relació a aquest 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Pau Casals és una persona emblemàtica, ells ens donaran molts més detalls del que ha sigut aquesta proposició no de llei, però ha sigut una persona emblemàtica al Vendrell, va néixer, va tenir la primera formació aquí, va viure, i el Vendrell és inseparable de la figura de Pau Casals.
0: La proposta aprovada gairebé per unanimitat ha estat una iniciativa del Partit Popular del Vendrell amb el suport de la Sol Cruz Guzmán, portaveu del partit a la Comissió de Cultura del Congrés.
4: Tiene ya aprobado la declaración de acontecimiento de interés especial con sus respectivos incentivos fiscales, pero nosotros le pedíamos también al Ministerio que se implicara con una financiación directa a todos los actos que se están desarrollando, que los diferentes organismos como ACE, AECID o incluso el Cervantes participaran de esta conmemoración y que también se desarrollaran pues, los materiales educativos para que también nuestros pequeños, nuestros jóvenes conocieran una figura humanista que dejó tanto a la humanidad, ¿no? Porque defendió siempre los principios de la libertad y de la democracia y, como bien hemos explicado, de la defensa de la paz, ¿no? La música como elemento por la paz. Es uno de los pocos candidatos al Nobel español y, en este caso concreto, el catalán. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos, pero ese ministerio tiene que sentirse orgulloso con acciones concretas.
0: El text aprovat contempla aportacions econòmiques per la causa d'enguany i també per l'any vinent. I més coses. La xarxa vendrellenca reclama noves millores al camí de vianants que va fins a l'hospital. L'entitat valora positivament la reparació del parc dels fanals que ha dut a terme l'Ajuntament, però considera que aquesta actuació és insuficient. Assenyalen que el pas inferior del recorregut no disposa, a hores d'ara, de cap tipus d'il·luminació i que encara hi ha fanals que no estan operatius. La demanda respon a la necessitat de garantir la seguretat dels vianants que fan el trajecte a peu des del nucli del Vendrell fins al centre sanitari. I més coses en matèria econòmica i entitats importants a nivell empresarial dins el Gran Penedès i col·laboradors d'aquesta casa. L'executiva de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC, ha anomenat a la Amèlia Maestre com a nova directora general de l'entitat. Ha rellevat en el càrrec a Joan Manel Montfort, que l'ha hagut de deixar per motius de salut. Maestre, que ha anat assumint responsabilitats els últims anys a la Federació, des d'on ha apuntat que acumula l'experiència i els coneixements necessaris per poder assumir aquest càrrec. I en cultura, música, el Festival Música a la Vila, que torna el mes d'agost amb quatre actuacions de grups destacats de música tradicional dels Països Catalans, que tindrà lloc, com és habitual, els dimecres. De fet, ja s'ha presentat el cartell de la 37a edició d'aquest cicle, que deixarà concerts de les formacions Kasum, Alosa, Xavi, Abuzurruaga o Metralla. De fet, així ens ho recull en la següent crònica el nostre company de serveis informatius, Marc Guitart.
5: La plaça del Tívoli del Vendrell serà un any més l'epicentre de la música d'arrel i tradicional catalana els dimecres del mes d'agost. La 37a edició del festival Música a la Vila deixarà quatre actuacions de grups i artistes destacats, en un certamen que combina qualitat artística, compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic.
6: Doncs bé, hem preparat un programa per a la música a la vila, doncs, que reafirma l'essència del cicle, un programa de música d'arrel, combinant també amb música contemporània, per tant, doncs, es pot sentir convidat molt tipus de públic.
5: El cicle s'obrirà el dimecres 5 d'agost amb una actuació del grup Kasum i continuarà els següents 4 dimecres, amb concerts tots ells que començaran a les 10 del vespre.
7: Doncs el primer dimecres, el dia 5, vindran els Kasum, que són un trio de música d'arrel, on l'instrument principal i la gran virtut, diguéssim, és que l'acordió diatònic, que és l'acordió d'aquí, dels Països Catalans, és el gran protagonista. És un concert bastant distès, on el que intenten és que la gent pugui ballar, tot i que tenen també la vessant més de poder-lo escoltar i gaudir com si fos un concert en un auditori. Dimecres dia 12 venen les Alosa, que ara mateix podem dir que són una mica les que estan més dintre del món folk, són les que ho estan patant més, per dir-ho així, ja que són un grup molt jove, format per dues noies, també venen en format banda, hi hauran dos o tres instruments que les acompanyaran.
8: El tercer dimecres seguirem amb un grup basc, amb el Xavi Aburruzaga, que ve a presentar la Triquititxa com a eix principal del concert, i podrem escoltar una mica de folklore basc, que serà una barreja de música actual amb música d'arrel. Llavors, per acabar, l'últim dia ve Metralla, que és un grup de gralles i metalls, que també hi ha percussió, que venen a presentar el seu disc perquè celebren els 20 anys del grup, i podem sentir tant peces de cercavila com peces de concert.
9: Que és una programació que està molt equilibrada en tots els aspectes, perquè toca tots aquells estils, també llocs dels països catalans on la música tradicional catalana està present, i la portem fins aquí al Vendrell.
5: Des de la Regidoria de Cultura han recordat que l'actuació del grup Alosa del 12 d'agost coincidirà amb l'eclipsi de sol total, el que suposarà poder gaudir de manera seguida d'un doble esdeveniment astronòmic i cultural.
0: I arribats aquí, també saltem cap als esports. Cap a l'apunt esportiu. I ho fem parlant de Ferran Trillas, un incombustible que ha tornat a deixar mostres del seu excel·lent nivell basquetbolístic. Ara fa uns dies, el vendrellenc va formar part de l'Europeu de Veterans, que es va celebrar a Grècia, on va acabar novè en la categoria de més 45. Malgrat jugar amb un dit a la mà fracturat i enfrontant-se a jugadors amb trajectòria fins i tot a l'Eurolliga, Trillas ha tancat l'experiència amb un molt bon regust de boca. En aquest cas, el nostre company Lolo García ha parlat amb ell.
10: Per a Ferran Trillas no passen els anys. Tot i fer ja unes 15 temporades que va deixar la pràctica federada del bàsquet, el vendrellenc, un dels grans referents d'aquest esport de la vila, no ha perdut ni efectivitat de cara a cistella ni el gen competitiu associat indissolublement al seu cognom. Unes ganes per deixar-s'hi la pell a la pista que l'ha dut just la setmana passada a competir del campionat d'Europa per a veterans celebrat a Grècia. Un torneig amb molt de nivell.
11: La veritat és que el nivell físic a mi m'ha sorprès molt, jo no hi havia anat mai, jo això ho vaig descobrir ara, i em pensava que anàvem allà a sopar, i després un partidet, i després sortia amb els italians o amb els grecs, hi ha ha, i no, allà la gent va competir al màxim, i es preparen tot l'any, i sobretot a nivell físic, brutal, una barbaritat de preparació.
10: Entre l'expedició també hi eren autèntics referents del bàsquet català i estatal, com Quino Colom, campió del món el 2019, i David Dobles, encara en actiu al Japó i amb una dilatada trajectòria a l'ACB. Un torneig, doncs, amb grans noms i on ningú no volia perdre.
11: L'experiència és molt bèstia i el nivell és molt alt, ja et dic. Jo em vaig sorprendre molt perquè, tal com m'ho explicaven, sí que veies entrenament i tal, però ja et dic, a nivell físic sobretot, veies gent de 50 anys, competies contra gent de 50 anys, jo encara no hi arribo, encara estic allí, amb 47, però que físicament et donaven 300 voltes. És a dir, tots els que hi anaven per primer cop sabem que l'any que ve, si volem anar-hi i passar-ho millor, ens hem de preparar físicament amb molt de temps d'antelació.
10: A la categoria més 35, Colom, Dobles i companyia van perdre la final per només un punt, mentre que la de majors de 45, el combinat de Ferran Trillas, va acabar novè. Un bon balanç tenint en compte els problemes a la mà dreta i la manca d'experiència en aquest torneig, que això sí, intentarà millorar a poc que pugui. I és que en l'ADN familiar la competitivitat no es negocia.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
13: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
14: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 3 minuts per 2 quarts de 10 del matí. Anem cap a les portades, la repassada habitual a les principals portades als diaris, que també ens ajuda a conèixer l'actualitat del dia. Comencem pel diari de Tarragona, avui dilluns, 13 de juliol, recordem-ho, la Rambla Nova, assignatura pendent. El tancament de locals s'ha frenat i porta noves inversions, però comerciants i veïns reclamen una reforma integral per revitalitzar el principal eix comercial de Tarragona. I també en portada, Aiguamúrcia es crema. Mossos i agents rurals sospiten que els incendis són provocats. Ahir es van calcinar fins a 114 hectàrees. I pel que fa a l'emergència climàtica, es disparen els cops de calor i Tarragona compta ja amb 60 morts des d'inici de l'estiu. Salut, vigila els efectes de la calor com si fos la pandèmia de la Covid. Des de Reus, les oficines de l'antiga Seguretat Social sense comprador. I des de Salou, les obres de l'Eix Cívic comencen a l'abril del 2027. I també en cultura popular, en Castells, els nois miren a la Tarraco Arena la jove de gamma extra a la Torre. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Comencen amb informació internacional sobre la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell xipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita. I sobre els incendis, no eren estrangers, eren veïns de Béder. Amb l'incendi d'Almeria estabilitzat, els veïns del poble més afectat tornen a casa. Les víctimes mortals pugen a 13 amb la mort d'una de les persones ingressades. A banda, també en portada, l'Estat presta 500.000 milions d'euros extres en 14 anys a les comunitats, les xifres del infrafinançament. I Sánchez Illa, una aliança de ferro en plena tempesta judicial, i els drons ucraïnesos que erosionen la confiança dels russos en Putin. I ja acabarem amb La Vanguardia, una altra de les capçaleres habituals. Els impostos per a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars. L'elevada fiscalitat, que és un 22,3%, 8 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. I el foc ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que el 2025 en aquesta època. Els incendis han calcinat aquest any a 57.750 hectàrees de superfície forestal a Espanya, un 34% més que la mitjana de l'últim decenni. I pugen 13 les víctimes a Almeria o confinats per un altre incendi a Aiguamúrcia, 5 nuclis diferents. També en fotografia de portada, retorn a casa després de la tragèdia, milers de persones desallotjades pel tràgic incendi de Los Gallardos, Almeria, que va començar ahir a tornar a casa, com la veïna de Béder, de la fotografia que observa el desolador paisatge que han deixat les flames. Més notícies en portada, en titulars, els governs espanyol i francès tillen de racista un comentari de Rajoy. L'expresident va dir que la selecció gala de futbol juga sense francesos. A més, avui A La Vanguardia, una entrevista a Miquel Oyarzábal, jugador de la selecció espanyola, justament, i de les seves paraules transmeto calma als joves perquè no es posin més pressió. Paraules textuals d'aquesta conversa, d'aquesta entrevista que podeu trobar a les pàgines interiors de La Vanguardia. I encara en esports, Sinner remunta i guanya el seu segon Wimbledon. I els premis Ídolo es muden a Barcelona, deixen Madrid. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem, sempre expliquem, que ens ajuden a acabar de conèixer, a acabar de perfilar una mica millor tota la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
14: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Ja n'hem parlat en moltes ocasions. Aquest proper 12 d'agost es podrà veure des del Vendrell un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi, que s'anomena El Vendrell Mira el Cel, i per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són, bé, prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Marc Rodero, que per la seva vessant també exposa no només la vessant meteorològica, sinó en certa manera també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment. Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
16: Bé, bueno, la regidoria de Cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella sí, amb el tema de la seguretat, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, sobretot.
0: Hi ha promoció,
16: però, correcte, clar, però al final turisme, la cara la posem, sí, la posem nosaltres.
0: La Sílvia Edo, com a òptica optometrista, sí, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any, també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, tu, Marc, com a meteoròleg.
16: Correcte.
0: Bàsicament.
16: Molt això bé. Mateix.
0: A més, ara començarem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet. Es farà un el 4 d'agost, on justament participeu vosaltres i fareu una mica això, no? Amb aquest to així distès, una mica això, explicar i divulgar què passarà el dia 12.
16: Sí, aquesta... La Sílvia em corregirà si no és així, però sí que la tenim projectada una miqueta com a participativa, és a dir, nosaltres estarem en un escenari, esperem, desitgem, Hi haurà públic a la part de baix i volem interactuar una miqueta amb tot plegat. Evidentment explicarem quin és o el per què es dona l'eclipsi i què és el que veurem, la Sílvia en el cas de la seguretat, però esperem que la gent hi participi, que la gent ens pregunti. De fet, hi haurà micròfons per allà, doncs, perquè la gent pugui conèixer de primera mà el que passarà justament aquell dia, el dia 12.
0: Molt bé, això, aquesta xerrada, que us la recordarem, del 4 d'agost, això, actes previs que ja s'han fet, tot vehiculatge, la divulgació, perquè és un fet astronòmic de primer ordre, extraordinari, que feia molts anys que no es podia veure des d'aquí al Vendrell. I per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell mira el cel.
16: Correcte.
0: I que de qual s'han fet promoció. Hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes, i que la gent ja pot veure.
17: Bueno, hem intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món, i tenim la sort de que passi per casa nostra.
0: Clar.
17: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipse existeix, i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
0: Per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipse?
16: La Sílvia. Ho té molt per la mà.
17: Bueno, amb el que has comentat del grup de treball, doncs hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna amb la projecció d'on està el Sol, coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. La Lluna tapa el Sol. I llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
0: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal, no sé què, perquè això es pugui veure. Però sí que és cert que d'eclipsis hi ha durant cada any en diferents parts del món.
17: Sí.
0: Però això, aquesta casuística, que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure, és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys, i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva, que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
17: Es pugui veure des d'aquí a Catalunya, i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure, més llocs, però serà parcial.
0: D'acord.
17: No serà total. Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%. Val. I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
0: Clar. I això, la franja aquesta va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és, no?,
16: un Vendrell, Baix Penedès, el Garraf... Sí, la franja totalitat, sí, fa una miqueta el llindar entre el Baix Penedès i el Garraf, i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant tot el centre de la península Ibèrica, i la franja que veurem nosaltres serà això, el llindar entre el Garraf i el Baix Penedès, i fins la part de baix. Lògicament, com més al sud ens anem desplaçant, més estona podrem veure la totalitat de l'eclipsi. Aquí al Vendrell em sembla que estem en uns 33 segons aproximadament, és a dir, que veurem aquesta totalitat, però serà ràpida, és a dir, que ràpidament començarà una altra vegada a anar-se obrint. Lògicament, aquí al nord començarà més aviat que no pas al sud, però en canvi aquesta franja de totalitat farà que nosaltres ho veiem només aquests segons, i com més al sud baixem, el delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
0: Però la nostra recomanació és que la gent o es quedi el Vendrell, o que vingui el Vendrell a veure l'eclipsi. No?
16: Bé, hi haurà molta gent de pas, eh? No només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure. Per tant, entenem, creiem que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa, o sobretot també de les àrees més allunyades, dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure. Però sí, ens hem de preparar perquè hi haurà probablement molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
17: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
16: A muntanyes.
17: Exactament.
16: Ha estat un tecnicisme. Però bueno, de formació professional, no?
0: Sí, sí, sí.
16: Però és cert que ens haurem d'allunyar al màxim de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies. Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
0: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
16: edificis,
0: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap al sol, en aquest cas.
16: Això és el que podrem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure com tapa tota l'esfera solar.
0: Té un nom, no? L'aro solar. No?
16: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig. Hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure, però tot així confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure a normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem que es farà de nit,
0: es farà fosc
16: i tota la sensació que al final podem notar.
0: Perquè tot està mil·limitrat, vull dir,
16: això mateix.
0: Són 33 segons d'eclipsi.
17: 33 o 35.
0: Val, 35.
17: Estem allí.
0: I a quina hora comença?
17: A les 20, o sigui, l'eclipsi comença a les 19:35.
0: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
17: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
0: Home, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar
17: com a tapa. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments. Uh-huh. En el moment que la lluna va tapant el sol i després quan la lluna destapa el sol.
0: Val.
17: I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
0: Val.
17: Perquè si ens perjudica els ulls, són lesions que són irreversibles.
0: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial, també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Mm. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits amb fum.
16: Això
0: amb,
16: ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa, recordo que jo em vaig posar, era una
17: mascareta
16: de soldador.
0: No, ni això, tampoc.
16: Correcte, no.
17: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. Uh-huh. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
0: Val,
17: i sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest es posa, o sigui, ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol, conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai. Però ni avui ni...
0: Ni cap altre dia.
17: Ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
0: Val.
17: Llavors, per això hem de ser tan curosos. Llavors,

0: i en tots dos processos.
1: Correcte.
2: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres perquè si no, no veurem res.
0: Exacte.
2: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
1: És un moment, són aquests 30 segons.
2: 30,
1: sí,
2: exacte.
1: Només. Són consells importants i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que és cert que una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, pot arribar a ser molt greus.
2: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere.
1: No
2: hi ha cap medicació
1: ni
2: cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca,
1: sí,
2: per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix. O sigui, ens posem, això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
1: Sí,
2: si nosaltres aquests carrets a plena llum el traiem, oi que és vela?
1: El valem, sí.
2: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
1: Clar.
2: Un carret el podem comprar nou.
1: Els ulls no.
2: Però
1: de moment no.
2: Vale, llavors una miqueta el plantejament
1: sí.
2: És aquest.
1: Molt bé.
2: És tenir aquesta precaució.
1: Val, que és això, el que aneu explicant, aquestes càpsules de Vendrell mira al cel, i també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagin núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió, ara quan s'ha fet tot unes jornades de divulgació i també adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important, i potser per la gent de peu, està bé, però tampoc no va més enllà, però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. I per ells és importantíssim.
2: És que són coses
1: clar,
2: que no passen.
1: Per això,
2: sempre.
1: I per ells és... Clar, és això.
0: De fet, hi ha molta gent que els va buscar.
1: Sí, sí, sí.
0: Que,
1: no,
0: que,
1: per suposar que li agrada aquest fet. Sí, sí,
0: exactament,
1: sí.
0: I planteja la seva vida en funció dels eclipsis.
1: Clar.
0: Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius, ui,
1: clar,
0: però sí que és cert.
1: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per el que sigui, no es pot veure, la reflexió era... Serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem d'aprendre una mica, això.
2: Sí.
0: Correcte, amb això també estem d'acord. És a dir, que evidentment arribarà el súmum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi. Però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat un munt de gent. S'han fet xerrades, s'han fet a la biblioteca,
1: sí.
0: La canalla a les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara hi ha vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs també puguem fer amb una situació com aquesta.
1: Sí, sí, sí. I a més amb aquella casuística de dir, jo vaig ser-hi, no?
0: Sí,
1: jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
0: I a més que pot ser, es podia donar la casuística, evidentment, doncs, que hi hagués una situació meteorològica adversa que ens propiciés doncs no poder-ho veure, però no podem veure potser el sol, però sí que veurem doncs que es fa de nit.
1: La foscor, que
0: ho hem explicat moltes vegades,
2: Correcte,
0: la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus, que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals, no les podem veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant doncs, les emocions i el que estava, el que et surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò
1: i
2: estàs visquent.
1: Clar.
2: O sigui que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
1: Va, no, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de mala estrogança. S'ha de dir també, aporta mals auguris. no és el cas, eh? No?
0: Esperem.

0: no.
1: I això, hi ha eclipsis durant tots els anys i no, no, en principi no ha passat mai res, eh?
2: Bueno, perquè en cultures anteriors els apareixia l'eclipsi qualsevol al mig matí a les 12 i no sé què i no sabien què estava passant. Uau, qui s'ha fet de fosc, ha vingut la nit i tot això.
1: Però tenim prou dades científiques, eh?
2: Que ara no.
1: És un fet.
2: I una cosa que vull comentar amb el que deies d'on veure l'eclipsi o el moviment aquest, el que recomana és que per lo que la gent que ho ha viscut en altres poblacions i que han viscut als Estats Units i tot això, és que es mou molta gent, hi ha molt moviment. Llavors, si teniu intenció de canviar i anar a algun lloc en concret a veure-ho, feu una previsió, perquè si no, podria ser que inclús baixant per l'autopista es quedés col·lapsat, perquè per la banda dels Estats Units, aquestes autopistes amb 6 carrils, que en els dies de l'eclipse, doncs els 6 carrils estaven col·lapsats. Llavors, no tenim aquí unes infraestructures de carreteres i d'això com perquè sigui més fluid, i llavors el que es proposa més bé és que si un veí té pues, una terrassa o un bloc de pisos, tenen una terrassa que està orientat en la posició d'on es veurà el sol i ja es veu a l'eclipsi, doncs que s'ajuntin tots i vagin a dalt a la terrassa, que facin aquest acte social i tot això, amb la qual és, si tenim un espai molt a proper de casa nostra que puguem anar-hi i puguem anar-hi caminant, fer-ho millor que dir moure'm, perquè es preveu molt moviment, possiblement hi hagin col·lapses i llavors a lo millor no hi haurà els núvols,
1: sí.
2: Però a lo millor ens quedarem a mig camí tancats amb el cotxe i sense...
1: No veurem res, no veurem la foscor, però no veurem...
2: Vale, llavors...
0: Al final és... Si es veiés el 100% de Catalunya, cadascú des de casa seva, ho acabaria veient. Donat que només veurem un tant per cent no gaire elevat, doncs tota la gent del nord probablement baixi cap al sud per poder-ho veure. Bueno, tal com diu la Sílvia, hi ha certes limitacions que potser o programar-ho també amb una miqueta d'antelació o saber doncs, a on vull anar, quan hi vull anar i en quin moment hi tinc que anar.
1: Sí. A més, serà un dia per mirar el cel. Bé, tota la tarda, vespre, nit, perquè justament també arriben les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Coincideix, que també.
1: Són aquelles
0: coincideix.
1: Mateixes, ja podem quedar on estiguem. Bueno, clar, aquí la contaminació lumínica... És veritat, aquí ja afectarà una mica més, però bueno, és una excusa per seguir mirant el cel,
2: sí.
1: No? Almenys en aquesta ocasió. No?
2: I el mateix, com que és a les 20:29 i acaba sobre les 9 del vespre, després podem, allà on estiguem, anar a sopar, però reservar-ho amb temps.
1: Sí.
2: I llavors, pues, bueno, que el mateix, el tema... col·lapse de moviment
1: o
2: s'ha de preveure abans i després.
1: Molt bé. Recopilem per acabar ja.
2: Vinga.
1: 4 d'agost fareu aquesta xerrada per explicar de manera oberta i participativa l'eclipsi. 4 d'agost en quin espai?
0: A la plaça del Tívoli a les 10 de la nit.
1: Perfecte.
0: Quan hi hagi baixat la calor,
1: hi hagi sopat tothom.
0: Correcte, llavors.
1: Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles? També.
2: Sí, jo sí.
1: Acabarem de fer friqui així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya de Vendrell Mira el Cel també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres dels compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i d'això, gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. FM 100.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Gairebé ja ho tenim, això. Finiquitem la primera part del programa, primera part de Calaixera, que ens portarà fins a les 10, a cada hora en punt, en principi, actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, bé, en aquest cas, ja a les 10, sí o sí, eh? És aquest punt que sempre ens ajuda a acabar d'actualitzar les notícies amb aquests butlletins a través de la xarxa, i també ens ajuda una mica a canviar de banda, eh? A canviar d'hora, en certa manera. Després del butlletí de les 10 i després d'uns minuts de les 10, saltarem a la que ja serà segona part de Calaixera amb moltes més coses. Seguirem parlant de salut, sobre bons consells pel que fa a la calor i les onades de calor que segueixen arribant. També parlarem d'aquesta pàgina web que pot ajudar a organitzar-nos les vacances per conèixer els monuments o aquells punts d'interès que podem trobar a nivell europeu, poca broma. I també repassarem altres punts d'agenda i de cultura. A les 11, per suposat, tornarem a actualitzar les notícies. I avui és dilluns, així que avui la tercera i última part, com sempre i com cada setmana, encapçalada per les receptes, per als ingredients i per l'elaboració que ens aporta i ens explica en Salvador Rovira, que avui ens torna a acompanyar. Això dona peu a la participació, a les trucades, cosa que ens agrada moltíssim pels canals habituals i que passa pel telèfon, sobretot a partir d'aquella franja, el 977 15 70 69, o també a través de WhatsApp, tot i que ja, i des de que estem en directe, ens podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101 i el mateix al correu electrònic, tot i que fins i tot aquí ens podeu enviar un correu quan vulgueu i en qualsevol moment del dia i de la setmana a calaixera@rtp-elvendrell.cat. Doncs encara ens queda força calaixera per endavant. Tot just com aquell qui diu, l'acabem de començar amb aquesta primera part, així que de seguida tot aquest contingut a la segona hora, en directe i en proximitat, sobretot, i sempre per aquí, sempre destacant això a través del 107.1 de l'FM, sempre per la ràdio, principalment per la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. Tornem de seguida, no marxeu. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, butlletí habitual i que ens ajuda sempre a conèixer tota aquesta actualitat una mica més general, però que a partir d'aquí ja ens torna a portar cap a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Gràcies per continuar amb nosaltres, gràcies per ser-hi. Avui que comencem setmana, avui és dilluns, 13 de juliol, programa número 4008. I tot just això, les 10 i 4 minuts ara mateix. Començarem la segona part d'avui recordant, i a més ens han demanat insistentment que anem recordant aquests consells que en el seu dia ens van durar no fa gaire, eh? Des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, des de la Comissió de Salut Comunitària, doncs això, aquests consells sobre aquestes onades de calor, la importància de la salvaguarda dels més petits, dels més grans, amb diferents consells i una secció que vam portar a terme això fa un parell de setmanes i que ens han demanat tornar a recordar que sigui prou important, ja que és un tema importantíssim quan parlem de la calor i ara que pica amb força. A banda, també algun consell amb una aplicació xulíssima des d'una pàgina web que fa recomanacions o que ens pot ajudar a triar els monuments o els punts d'interès de tota Europa. Poca broma, ho acabarem recordant. Arribarem a l'agenda, si hi ha temps, actualitzarem les notícies i ja ens plantejarem la tercera i última hora. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Doncs va, seguim, continuem, més contingut, i de fet ja sabeu aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no em vull equivocar i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bons dies.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil,
0: vale,
1: digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, que se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que
0: vale,
1: está aquí.
0: Vale.
1: Pero el resto es todo materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem,
1: sí,
0: coses en,
1: sí,
0: en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oi, da, també, Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les baceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, És brutal.
1: Sí. El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Claro.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix, s'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, És el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies.
0: Altres
2: anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, i llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents,
0: sí,
2: que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet de de prendre el sol, per suposat, estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol, allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem, que inclús és només al matí per sortir de casa, o no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per,
2: sí,
0: anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment,
0: sí,
2: ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, perquè per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Sí, els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan a lo millor una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques, ens hem de recordar...
1: La gente mayor,
2: sí. Sí, que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no? Concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són, per una banda, els més petits i, per l'altra banda, els més grans. Però, doneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
0: Correcte, que encara hi és, eh?
4: Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va per sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
1: Bueno, todavía se hace, población adolescente y población adulta, ¿eh?
4: Això és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, ¿eh? Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían al agua oxigenada para para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
4: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
4: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
4: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
0: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, almenys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
0: Hi ha hagut un canvi també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo no sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
0: Clar. La normativa ha anat canviant també per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
0: Vull dir que també hi ha hagut com una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. Es muy importante lo que ha dicho, como ha dicho Maribel, las cremas solares, ¿vale? Entonces, no solo es en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones, que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar. En recién nacidos, de 0 a 6 meses.
0: De 0 a 6 meses, ¿eh?
1: Sí. Entonces, nada.
0: Cap tipo, ni de aquellas, las minerales.
1: Las minerales sería a partir del sexto mes de vida hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen,
0: ¿vale?
1: No
0: sabemos,
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas. Es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
0: Sí, ¿oye?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido, ¿vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas... taparlas en el
0: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Que han tenido un golpe de calor, eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
0: Claro, o sea, yo, efecto invernadero, ¿eh? Ni más ni menos, que hace que aumenti la temperatura de l'aire que hay dins, que no recircula, y claro, ellos converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Decimos a veces que una piscinita en casa con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
4: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
0: Sí. Ho hem d'ampliar, això, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y nada, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: Vale, han de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
0: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace. Y ya está, importante decirlo y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales o es una crema solar pero no tiene la protección, ¿vale? Sí, las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, un estudio.
4: No, està clar. I també s'ha d'anar en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, sí. Que a vegades juguen, no?, amb sí, les tipologies, sí, sí, les explicacions, sí. Hem d'anar molt en compte amb
1: sí,
4: això,
1: eh? Tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem sí, de parlar del món de sí, les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, sí, però sé que de vegades també, això que dèiem, a vegades es juga amb l'etiquetatge d'aquestes coses. Però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi sí, han de 30, però val, nosaltres sempre recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te l'has d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que té l'oscura, no?
2: Bueno, no, sí, que et diuen que...
4: La protecció
2: que...
4: total, no? També
2: sí,
4: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, o val, no me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema. I si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema.
4: Val,
2: no
4: val,
2: és
4: val,
2: me poso crema una quan surto de casa i ja,
4: ja
2: no, i m'oblido. Sinó de tant en tant ens han de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
2: Sí.
4: Més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobretot, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora... O si ve ser que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí, ¿vale? Atinaba, ¿eh? Los sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno. Pero en niños, el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Vale. Entonces, y además, fa vent-lo muchas vegades, ¿no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces, nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
4: Vale.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: pero
1: desde pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar.
4: Sí,
1: en las consultas
4: sí,
1: nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
4: Claro,
1: porque
4: claro,
1: ya
4: claro,
1: hay que enseñarlos desde pequeños
4: sí,
1: que,
4: sí, sí,
1: que se tiene que poner crema solar.
4: Incluso jo ho he vist, també, certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí.
4: Fan el trenet
2: sí,
4: i es posen
2: sí,
4: la crema uns als altres, també és una bona manera,
2: sí,
4: no?
2: Sí,
4: de la consciència.
2: Sí,
4: exacte, exacte, consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser
2: sí, sí,
4: parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc
2: sí,
4: no és la panacea,
2: no,
4: és un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: No, no
4: viva
1: sabíamos,
4: la Virgen.
1: No, no, no, Maribel, hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta,
4: claro,
1: están un buen rato en el patio,
4: sí,
1: y
4: sí,
1: en el
4: sí,
1: comedor,
4: sí,
1: y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina,
2: sí,
4: sinó en qualsevol activitat,
2: sí,
4: això que dèiem del dia a dia,
2: sí,
4: sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, sí, doncs és evident que és més
1: muy importante,
4: obligat gairebé a
2: sí,
4: posar aquesta crema i anar també sí, actualitzant-la.
1: Y los adolescentes también.
4: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, uh-huh, básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema porque no te hacen caso.
4: Ah,
1: entonces
4: que...
1: es difícil y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ara en parlarem, sí, de poder també aconsellar quan arriba, esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, sí, justament. Crema fonamental.
2: Sí.
4: També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat i que es vinguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
2: Sí.
1: Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no es, no li serve de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades s'han disfresses o que, i, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí. Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans.
2: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa, costa.
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar. És cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Ja.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues, aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens, si glupades, la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glupades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí. Aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
4: Energètiques, sí. Correcte. Hem de parlar, de les begudes energètiques. Mm. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que ara estem parlant, és evident que no, per ser un moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, vale. Sobretot en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda mase, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar. Uh-huh. ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante, porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí.
4: ¿Aigua? Natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
4: i
2: estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor, val. No la prenguis freda gelada, pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, en beguda, també en alimentació...
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de... Exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
4: no?
1: Ensalades,
4: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
2: No.
4: Una mica, però ja és això, eh? Que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix...
2: Sí,
1: sobretot les frutes de temporada, ahora, ¿no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y ¿vale? Pero sobre todo es insistirle y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas,
4: ¿vale? Tenir en compte, bàsicament, la hora de elaborar els menús, etc.
1: Y los helados famosos.
4: Ay, eso.
1: ¿Vale?
4: No
1: los helados pueden comer cada día, no se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con... Sí. Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
4: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats, una mica que intenten ser una mica més, entre comentes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident
1: no.
4: que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día pues te das el gusto.
4: Es que...
1: Pero todo lo envasado... Uf.
4: És que també el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: I jo també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és l'únic
1: sí,
4: que l'excusa.
1: Sí,
4: a mi
1: no
4: passa a casa que tens fills relativament petits, que tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però, en canvi, dius,
1: gelat, sí.
4: Anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, sí, ja camines, sí, clar, sí, acabes amb el gelat, és obvi, bueno, però ja és l'excusa
2: bueno,
4: per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, sí, de treure-li sí, alguna cosa.
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer-ho un cop, dos cops per,
1: dos cops,
4: per setmana.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Però bueno, si los haces en casa y es disfrutar, puedes
4: sí,
1: comerlos
4: sí,
1: cada dia.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no?, sí, de fer gelat.
1: Ara hi ha muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la
4: sí,
1: nevera y se
4: correcte,
1: hace como el yogur.
4: Sí, sí, sí.
1: Yogur de fresa y queda como en helado.
4: Sí, sí.
1: Y está muy bueno.
4: Si busquem allò per
1: sí,
4: internet,
1: sí,
4: en qualsevol
1: sí, recetes,
4: plataforma de xarxes, hi ha 50.000 sí, receptes
2: d'aquest tipus de gelats. TikTok. Pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no vean tanto TikTok, però bueno.
4: No, no, però...
2: Però ja que veu...
4: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no?, sí, en certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
4: claro,
1: ¿no?, granizados en casa de limón, uh-huh, se pueden hacer,
4: sí,
1: o limonada fresca, como hacían antiguamente,
4: sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí, va.
1: Y no sé, sirve un poco...
4: Perfecte. Estem parlant de recomanacions, de consells de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
1: Sí.
4: També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
4: A les dones embarassades.
3: I tant que sí.
4: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són a sortir a les hores punta de sol, a estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no?, perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i
4: clar,
3: llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
4: Sí, sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé, això és superimportant.
4: Val.
3: Hidratar-se sobretot és el que diem.
1: Aigua.
3: Aigua.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials que
4: val,
3: estan carregats de sucre, no?, que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no?, i vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és.
4: Ja.
3: Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
4: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa, amb els menys tòxics possibles, ens que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
4: Uh-huh.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per a l'embarassada i per al bebè.
4: Mm-hmm.
3: I
4: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol, pel que sigui,
3: mm-hmm,
4: no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Clar, sí,
4: no?
3: Sí.
4: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
4: Més.
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura,
4: clar,
3: trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres i això és salut per a l'embarassada.
4: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí, sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
4: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
3: És important.
4: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna
1: sí,
4: cosa?
1: Jo crec que no.
4: Més o menys,
1: no,
4: eh?
1: Sí.
4: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
4: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, és una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
4: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque onnubulada.
1: Está sí, onnubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
4: ¿vale?
1: ¿Vale? Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
4: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida
4: sí,
1: tomando
4: sí,
1: el sol.
4: Y
1: cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
4: Wow.
1: O sea, el cuerpo ya es como una una alerta i uh-huh. és quan donen el golpe de calor.
4: D'acord. Vale? És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo, sí, que inclús sí. no, és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar a un cop de calor,
1: sí.
4: no?, perquè són més vulnerables, uh-huh. evidentment.
1: Les persones majores igual.
4: Persones sí, grans igual, igualment. Igual. Amatents a aquests símptomes, uh-huh. és evident que la prevenció en salut sempre és primordial i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquest símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres uh-huh. mateixos, la nostra pare, mare, avi o àvia. Uh-huh. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Uh-huh. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la Val. Platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigües o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha Val. Res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua i que begui aigua però a cops petitets perquè no faci Val. Nàusees i vòmits.
4: D'acord, això és important, vale. no? És el típic de les pel·lícules,
1: agua,
4: però
1: sí,
4: és cert, no?
1: Sí, perquè sí. tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
4: Clar.
1: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe Clar. De calor,
4: el contrast,
1: se la va a beber en... Sí. 0,2 segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. agua tibia, despacito, y que va bebiendo despacio.
2: Ya, ¿no? Sí, poco a
1: poco. Y en la playa avisar a Cruz Roja.
4: D'acord. També per no crear alarmisme, eh? És a dir, en situacions controlades com aquesta, al principi d'anar més enllà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bevem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está... 9.000 personas
4: ya, de la persona. Sí,
1: vale, por favor, espacio, que se ventile un poco. Y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies. Uh-huh. Estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra y hidratarse.
4: Y esperar que, sí, que sí. tot vagi evolucionant en positiu, que hi ha persona... Sí. torni a hidratar-se i torni a recuperar la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: Pot crear seqüències importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan en el agua.
4: No, clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè entras en xoque.
4: Altra vegada el contrast tèrmic, perdem el coneixement.
1: La gente pensa, ah, esta tiene calor, agua fría. No, porque entonces entrará en choque y será peor.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
4: Perfecte. I no busquem invents raros?
1: No.
4: Ni dale azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y peor.
4: I encara seria pitjor. Tranquilitat, intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire, sí.
4: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
4: sí.
1: y llamar a un servicio de emergencias.
4: Val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol, eh?
3: El mateix protocol.
4: Exactament el mateix.
3: Uh-huh. Amb les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
4: Val. Sí?
3: Sí. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva,
4: sí.
3: no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
4: Ostres, no sabia això, és bon consell. Doncs també en aquest cas, hi ha dones embarassades també, aquesta calma, tranquil·litat i seguir el sintomatologia, sí. i si tot avança. No hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja crec que molt comú, que és això, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic doncs també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, maneres acondicionats, llocs d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit comú, eh?
2: Superimportant també, a vegades no ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol.
4: Yeah.
2: Amb aquest sol fa molta calor a casa. Llavors, ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys.
4: Per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta, però amb la persiana a baix. ¿Vale?
4: Val.
2: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol... sisplau, les finestres baixades.
4: Cap, això són les persianes, eh?
2: Ah, això mateix.
1: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y vale. El aire va... Bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
2: razonable.
1: Y que ventile un ratito y ya estáis apagando el día el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues que pongan malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
4: sí,
1: ya está.
4: Sí, perquè és això, aquest tòpic també amb la clau, amb el fred passa molt, no? Sí, la tendència d'abrigar molt els nens. Sí. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa per ells que per nosaltres.
2: Eh? Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que... han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
4: I a l'estiu una mica el mateix també,
2: això mateix,
4: no cal allò,
1: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i
4: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres, no faria pas falta, si no és allò que dèiem el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona
2: més ni menys.
4: Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que sí.
1: Sí, molt bé.
4: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar 2 hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestión era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
2: Per no ficar-nos a l'aigua.
4: Ho corroborem, doncs, eh?
2: Sí.
4: És el titular, d'això. És a dir, el corte de gestión és una inventiva perquè no marxéssim a...
2: Que no. Si et talla perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
4: D'acord.
2: No, igual.
4: Bé, feia la conya, però... Sí. No importa, eh? Allò és per fer la digestió, ni molt menys. Molt bé. Doncs... molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a tu.
4: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions, amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que, a priori, dius, bueno, assenyalar, explicar, doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà.
0: I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
8: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
8: Sí.
0: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
8: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
0: Això em costa que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá.
8: Sí, Sagrada Família.
0: La Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
8: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
0: Clar.
8: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
0: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
8: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
8: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he heredat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha a dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
8: exacte,
0: més,
8: Exacte. Jo ja era i soc fins a la fotografia, però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... Com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de dos anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte doncs, de, com comentàvem, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
0: Val.
8: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
0: Ostres, tal qual.
8: Tal qual.
0: T'ho has explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
8: Impossible.
0: Faria falta tres vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques, això sí, eh? És a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
9: La feina de recercar-ho és completament
0: recopilar-ho,
9: meva. Sí, sí, sí, sí, la feina de recerca és completament meva.
0: Clar.
9: I sempre de dades oficials,
0: sí,
9: i verificades.
0: Ara, com deies ara, sí, clar, clar, clar.
9: Des de Wikidata, Wikiloc,
0: sí.
9: Fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
0: Val, val, val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest patrimoni europeu. A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
9: Vuit
0: idiomes, per ser exactes, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
9: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar... traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
0: Val, val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
9: sí,
0: és una bona eina.
9: Molt útil.
0: Per fer-ho, exacte, exacte.
9: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
0: Clar, clar, clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
9: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
0: Val.
9: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
0: Val, d'acord.
9: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes, i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
0: No, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
9: No, suposo,
0: allò, no hi entenc massa d'informàtica tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
9: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
0: amb
9: geolocalització, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs és el moment.
0: Això està molt bé, doncs. Clar.
9: La idea hi és.
0: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
9: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etcètera,

0: Et sembla de dir-lo?
1: L'enllaç web el podem dir.
0: Sí, digues-hi, sisplau.
1: És patrimonieuropeu.netlify.app.
0: Perfecte.
1: És més fàcil per xarxes socials, amb @patrimonieuropeu.
0: D'acord.
1: El motiu, ara actualment està tot en servidors gratuïts.
0: Clar, el que dèiem abans, podem anar ampliant el projecte.
1: Exacte, està tot en servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
0: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
1: De moment no està indexat encara.
0: No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, potser perquè he anat remenant i també... Bueno,
1: és possible que el anar remenant vagi sortint,
0: sí.
1: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
0: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
1: Vull anar cap aquí. No, l'objectiu és anar cap aquí.
0: Molt bé.
1: L'objectiu és anar cap aquí.
0: Perfecte. És a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
1: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners... Ni
0: que sigui la teva feina habitual...
1: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
0: Val,
1: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
0: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
1: Instagram i Facebook.
0: Perfecte.
1: @patrimonieuropeu. Patrimonieuropeu, en castellà.
0: Perfecte. Patrimonieuropeu.
1: Patrimonieuropeu.
0: Perfecte, que potser això per xarxes és més fàcil de trobar.
1: Sí.
0: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber, el monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
1: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
0: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
1: Exacte.
0: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
1: Sí, al final és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
0: Sí, correcte, sí.
1: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant.
0: Fantàstic, aquest espai, sí.
1: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
0: Sí.
1: És un llibre d'història.
0: No, és per absolut, és absolut.
1: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
0: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
1: Correcte.
0: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
1: Exacte.
0: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
1: Correcte.
0: I jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
1: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia... Ara actualment hi ha uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
0: Mig,
1: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
0: Clar.
1: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors... Això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
0: Molt bé.
1: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
0: Molt bé, que bé, clar. No sé, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
1: No, de moment no, ni ajuntaments, ni institucions públiques ni privades.
0: Ostres.
1: De moment tot ha sortit
0: del teu interès.
1: Del meu interès personal.
0: Brutal.
1: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats. És complicat.
0: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No, és a dir, que algú pugui anar

0: a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada, o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
1: Pot exacte, que els mateixos puguin publicar, puguin fer visibles,
0: clar,
1: les seves rutes i els seus monuments.
0: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
1: A poc a poc.
0: No, exacte.
1: Poc a poc.
0: Tu dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
1: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, m'envia un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient. Val. De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
0: Val.
1: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Em van passar ubicacions, fotografies, etcètera, i a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
0: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
1: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
0: Clar.
1: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
0: Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertir-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors,
1: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
0: clar,
1: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat, posa el meu...
0: Clar,
1: no, no és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
0: Que bé.
1: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descarga o algun tipus d'accés a dades. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
0: Clar.
1: Sempre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta és la idea.
0: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús el que es fa molt, és que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Potser aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
1: A xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana per una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caix.
0: Sí, sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
1: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
0: sí,
1: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
0: Ja, no és l'objectiu.
1: No és l'objectiu.
0: Que bé, que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi en contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, t'hem convidat,
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
1: D'acord. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Joan.
1: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi?
3: De llauna Caprabo. De sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
2: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Tercera i última part de programa, ja després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, com bé pertoca, i quan ja passem 4 minuts de les 11, això, aquesta tercera part que ens portarà fins al migdia. I això és cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12, buscant sempre tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera i sense pretensions. Avui és dilluns, avui comencem setmana, de fet, ja l'hem començada i ja li tenim allò el ritme agafat, eh? Dilluns 13 de juliol, programa número 4008. A més, els dilluns, com sabeu, tenim secció de cuina, és a dir, la tercera part sempre encapçalada per secció de cuina, amb tot allò que ens explica en Salvador Rovira, que ens torna a acompanyar amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, i compartir una bona estona, això, amb participació i trucades, que no hi poden faltar, i amb alguna cançó, també. Doncs va, tot a punt per aquesta tercera i última hora. Som-hi, continuem.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Salvador Rovira, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més amb vosaltres i encantat de ser-hi.
0: Molt bé, doncs benvingut, com sempre. I tota aquesta estona per davant per fer moltes coses. Cuina, sobretot,
1: sí, però
0: que és el més important.
1: Avui tinc ganes de parlar d'altres coses.
0: Sí? Doncs vinga, sempre ho fem i sempre ens agrada començar amb una mica de tertúlia i una mica d'opinió, si cap.
1: Sí, home, sí. Ahir van anomenar els nous portants d'honors d'enguany, que estan molt i molt bé, que són el Joan Josep Rovira Valls, el Salvador Guasch, l'Emilio Marcilles i l'Hermínia Caballero. Aquests són els quatre elegits aquest any. Però haig de dir que allà hi havia una atmosfera, o sigui, el meu amic i votant d'honor estimat Pep Bargalló estava allà.
0: Hi havia
1: una atmosfera com a diferent d'altres anys.
0: Sí.
1: I va estar molt bé recordar-lo, el van recordar la majoria de votants, el van recordar. I jo a partir d'ara també vull reivindicar un carrer o una plaça pel Pep Bargalló. Però no una plaça, un carrer dedicat també, no. Un carrer que digui carrer Pep Bargalló.
0: Sí. No dedicat a...
1: No dedicat a...
0: Com està passant últimament.
1: Sí, perquè...
0: No carrers ni places dedicades, no.
1: Aquí vendré, hi ha un munt de carrers i places dedicades de noms que... Em sembla molt bé, no sé ni qui som, no els coneix ni Déu aquí a Vendrell, si m'entens, però els que som de Vendrell de tota la vida sí que coneixem el Pep Bargalló. Per tant, d'aquí no servirà gaire, però a part d'aquí ho diré directament,
0: amb qui
1: ho tingui de dir-ho, vull dir, no. Ara ho dic aquí perquè doncs, estic aquí. Però una plaça dedicada a Pep Bargalló, o un carrer. Però no allò que has dit tu, no.
0: No plaça dedicada a... que això...
1: Carrer Pep Bargalló. O plaça Pep Bargalló. Hi ha places... La Rambla Canyes, per exemple. A mi, amb tots els respectes, aquest home em sembla molt bé, però pel poble no ha fet res. Va fer el castell, va fer l'homenatge dels... el castell aquell.
0: Monument als castells, sí.
1: El monument aquell el va cobrar, suposo.
0: Sí.
1: Suposo que no el va fer de gratis.
0: No.
1: El Bargalló ha treballat tota la seva vida de gratis per aquest poble.
0: Bé.
1: Tota.
0: Això, tant... plaça, carrer Aluso, que algú pugui dir, doncs jo visc al carrer Pep Bargalló, número 5, primer, segon,
1: sí,
0: que sigui així.
1: Ara ho dic aquí avui, però doncs també ho direm qui haig de dir. No em faran cas, però és igual, però jo sóc una mica com una pedra a les sabates, m'entens? I ho intentarem.
0: Molt bé, doncs a veure si és possible, i aquest gran homenatge, com sempre, al Pep Bargalló.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Vinga, doncs has començat fort avui, eh?
1: No, una mica així.
0: No, sí, reivindicatiu, en homenatge al gran Bargalló.
1: Ahir va dir-se amb els portants d'honor, ell ho era i no hi era, però sí que hi era. Sí, hi era perquè, doncs, es va anomenar molt i l'ambient, doncs, sí.
0: Molt bé.
1: Jo mateix estava allà i em vaig emocionar bastant, vull dir...
0: Sí.
1: A més, passaven imatges i cada moment amb alguna foto sortia.
0: Sortia ell, no?
1: Entens?
0: Clar. Molt bé.
1: I el que hi ha.
0: Doncs aquests portants d'honor que tenen la responsabilitat de carregar sobre les espatlles la imatge de Santa Anna, el dia de Santa Anna de Festa Major, tot i que també comporta altres responsabilitats,
1: Sí. I són gent que normalment ha treballat pel poble i són gent del poble que se l'ha estimat i una cosa o l'altra han fet, no?
0: Doncs, molt bé.
1: Trobo bé.
0: Tot això també és setmana de barris ja finiquitada.
1: Ja s'ha acabat. Doncs,
0: I això vol dir que ja comença la recta final de la Festa Major que ara estem parlant justament. Queden dues setmanetes i ja hi serem,
1: Sí, bueno.
0: O dues setmanetes que no arriben, setmana i tres quarts, com aquell que diu.
1: Cap problema. I d'aquí dues setmanes haurà passat.
0: També és veritat, també és veritat.
1: Vale.
0: I ja començarà l'agost.
1: Ve la Festa Major, comencem a tirar coets i sempre s'acaba igual aquest poble. Que algun dia, jo també pateixo perquè algun dia... És el meu punt de vista, ja sé que em criticaran, però m'és igual, a mi m'és igual que em critiquin. Per mi, massa foc.
0: Pel
1: massa.
0: Tema foc, sí?
1: El tema foc, per mi, massa.
0: Masses colles, masses grups, masses bèsties...
1: Foc al dematí, foc a la tarda, foc al vespre, tot el Vendrell, capital del foc, doncs vale, capital del foc.
0: Home, la falla també és un exemple del que agrada el foc aquí al Vendrell des de sempre.
1: Per cert, ara que em parles de falla, abans només hi havia una falla, de la plaça, de la plaça Vella.
0: Sí.
1: Els altres barris
0: no hi havia falles.
1: Després es va anar incorporant...
0: I cada barri fa la seva falla.
1: I cada barri ara fa la seva falla, sí.
0: Bueno.
1: Per cert, vull explicar també una anècdota que li va passar amb l'amic Bargalló amb un problema de falles, que potser ja ho saps, potser ho han parlat. Doncs ell, el Pep Bargalló, era el president del barri, com ha sigut president de tot, i del seu barri, del barri de França.
0: Sí.
1: Un any van fer una falla, i va ser l'any que va morir Carrero Blanco. O sigui que l'ETA va posar la bomba i el... i van posar una falla i que deia que havia batut el rècord d'altura. Això ja fa molts anys i,
0: sí, sí, sí.
1: I llavors l'alcalde del poble d'aquell temps, que no diré el nom, però va fer anar a la Guàrdia Civil a buscar la casa.
0: Ostres.
1: I el va tindre dos dies als Espaiols.
0: Què dius? No sabia això.
1: A mi sí que em sona.
0: Ostres.
1: Jo això no perdono mai.
0: Per l'acudit que va fer a la falla,
1: Sí, per l'acudit de la falla.
0: Sí.
1: No vam veure que això era una cosa del poble.
0: Les falles, no, això eren altres temps. No hi havia tanta llibertat d'expressió. Bueno,
1: no, encara hi havia el Franco.
0: Per això dic que no hi havia tanta llibertat d'expressió.
1: El generalíssimo de tots els ejércitos.
0: Sí.
1: El Francisco Franco.
0: Oida. Doncs, anècdotes.
1: Són anècdotes.
0: De barris i de les falles.
1: Són coses que... Jo a mi li deia, Pep, jo no sé com pots perdonar una cosa així. Perquè ella era jove, érem joves, i que vingui la Guàrdia Civil en aquell temps
0: a casa,
1: a buscar-te a casa, i això és una cosa que no mai m'hi deia, després l'alcalde que el va posar, que li va fer això,
0: sí,
1: van ser molt amics.
0: Uh-huh.
1: van ser amics. Jo això no ho perdono mai, la veritat.
0: Yeah.
1: I a mi li deia, però bueno,
0: altres temps.
1: Avui m'ha agradat començar així,
0: molt bé,
1: per davant dels Putans d'Honor, reivindicant carrer o plaça del Pep Bargalló, perquè s'ho mereix, és el que s'ho mereix. Tots la gent que han nascut d'aquest poble, de fa... tothom coneix el Pep Bargalló.
0: Sí.
1: I no coneixen altres noms que han posat places i coses que no es coneix ni diu, vaja.
0: Bé, doncs queda dit.
1: Queda dit.
0: Queda dit.
1: Dit això...
0: ara sí, anem cap al restaurant, sempre a primera instància. Sí.
1: Que col·laboren nosaltres i contents estem i que ho facin molt de temps.
0: Molt bé.
1: Comencem pel restaurant García Lorca, el restaurant El Rocío, allà al capdamunt del carrer Conflent número 82. Llavors tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador. Uh-huh. El restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, el bar Estepa de la zona del Tancat, el restaurant El Niu al costat del Mercat, el bar Solà també al carrer de Mar del Vendrell. Llavors ja tenim les dues pastisseria Fargó i pastisseria Vallabriga, i també la braseria Les Faroles, el restaurant Braseria Les Faroles, que està a darrere a l'església, a la plaça Francesc Macià número 2. Aquests són entre restaurants i pastisseries els 8 que col·laboren amb nosaltres, i esperem que algun dia incorporem algun més, però al moment ja
0: molt bé,
1: al moment que deixem que passi l'estiu ja estem bé.
0: Sí, oi? Sí,
1: sempre que farem vacances i llavors...
0: sí, per això que ja està bé. I també abans de marxar de vacances aquí a la Calaixera farem sorteig segurament, després amb la Marga, a veure què acaba succeint arribats al cas. Molt bé.
1: Dit això... Espero que ningú s'hagi molestat per l'entrada avui, però...
0: No, no crec.
1: Ho tenia el papi...
0: Jo crec que hem dit coses pitjors.
1: És igual. Jo tenia de dir, jo no me'n recordo el que vaig dir la setmana passada.
0: Per això, no, però jo crec que no, que perfecte. Doncs, qualsevol tipus de reivindicació, homenatge a en Pep Bargalló, doncs...
1: Per cert, que saps si ha començat les obres del TAC?
0: Ostres, bona pregunta, han de canviar els seients i tot.
1: Però això ja tenim de canviar-ho, i això va retrasant i arribarà al desembre, que haurem de fer una obra de teatre i encara estaran les mateixes cadires i això no...
0: Ostres, doncs crec... Ah, mira, doncs bona pregunta.
1: Havíem
0: de començar ara després de l'acabar temporada i tot això.
1: Sí, acabar temporada, i bueno, es va passant, ara estem al juliol, havíem de festa major, i arribarem l'any que ve i hi haurà les mateixes.
0: I encara hi ha les mateixes butaques. Ostres, no ho sé. Preguntarem.
1: Que no sapiguessis alguna cosa.
0: Preguntarem. No, informativament, almenys a mi no m'ha arribat res.
1: Jo passo pel davant cada dia...
0: I no veus moviment.
1: I no veig moviment. Uh-huh. Això vol dir que no s'ha fet res encara.
0: Bueno.
1: Vinga, no cal dir més coses ja. I anem per la recepta d'avui.
0: Vinga, som-hi, què farem?
1: Avui fem una coca també, que l'altre dia vam explicar com una coca la coca enramada o coca com vulgui, de recapte, uh-huh, com es diu. Doncs la mateixa pasta serveix per el que farem avui, però avui també explicarem...
0: Com fer la pasta.
1: Avui fem una coca de trampó.
0: Uh-huh.
1: Coca de trampó, que és típic de la comunitat valenciana i de tota la costa mediterrània, pràcticament.
0: Val.
1: És una coca, el detall diferent és que aquí tota el que direm que es posa pel damunt per farcir la pasta és en cru.
0: Val.
1: M'entén? Uh-huh. No és calivat com fem aquí la coca enramada, els espinacs i els fregim, no, tot això no.
0: Val.
1: Aquí tot en cru damunt de la pasta i cap al forn.
0: Uh-huh.
1: Vinga, anem pels ingredients, perquè així no ens perdrem.
0: Val, som-hi,
1: anem per pams.
0: Anem per pams.
1: Ingredients per la pasta. un got d'aigua tíbia, 3/4 de got, d'aquest got que són 200 grams, eh? Un got d'una manera, 3/4 de got d'oli d'oliva, també pot ser de girassol, posi d'oliva que agafarà més bon gustet, mig quilo de farina normal i 25 grams de llevat i una cullereta de cafè de sal.
2: Val.
1: Això són els ingredients. Fàcils, això.
2: Sí, sí, ingredients bàsics.
1: Per posar pel damunt, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, dos tomàquets grans que siguin madurets, oli d'oliva, sal, pebre vermell, pebre vermell dolç, o si m'ho posar una mica de picant. Vinga, anem per la pasta. La pasta és fàcil. Agafeu un bol i posem la farina. Ara m'he perdut. Anem a fer la pasta. Primer posem l'aigua, m'he apuntat perquè doncs ja dic que em perdo.
2: Sí, que per ordre.
1: L'aigua típia amb el llevat d'isol amb l'aigua. Ja.
2: Val.
1: Llavors hi afegim l'oli d'oliva, la farina i la sal. I ho pastem amb la mà o amb la màquina.
2: Com sí, sí, com una massa habitual.
1: Sí, tampoc no cal que estigui pastat allà mitja hora, no, no cal. Que tingui tot ben
2: massa. Mínim ben treballat, sí.
1: I llavors ho deixem reposar fins que dobli el volum.
2: Val.
1: Llavors estirem la pasta amb una safata de forn, rectangular, si pot ser, i posem paper de forn a sota, si no s'enganxarà. Tampoc s'enganxaria, però si poseu un paper de forn a sota, i posem pel damunt. I ho deixem reposar, i cap al forn, 108... No, llavors, quan ja tinguem estirat tot, totes les verdures que hem dit, les tallem a quadrets, ben petit, tot, totes les verdures que hem dit, eh? Llavors ho posem per damunt de la pasta. Ja hem dit que això va cru,
2: no cal.
1: Tot pel damunt, amb el pebre de sal tot ben barrejadet, i cap al forn a 180 grams durant 40 minuts.
2: Vale,
1: ja està. I senzillament, quan surti, doncs, serà una coca diferent. Quan fem escalivat, potser a nosaltres d'aquí ens agrada alguna més, i la coca enramada amb els espinacs fregits, això, per aquí no. Aquí ho posem tot al damunt i cap al forn. Això és típic de per allà a València.
2: Val.
1: Coses així, saps?
2: Sí, sí, sí. I ho podem anomenar així, no?
1: Es diu coca de trampó.
2: Coca de trampó.
1: És que es diu així.
2: Val, és així, el seu títol sí. És aquest. Coca de trampó. Quina bona pinta. Val. Molt bé.
1: La massa és fàcil. També podeu fer servir la que vaig explicar l'altre dia, per fer coca enramada i per fer el que vulgui. Amb les verdures tallades a quadrets ben petit per damunt.
2: Val.
1: Tot ben barrejat i al damunt i cap al forn.
2: Fantàstic, molt bé.
1: Una coca diferent serà.
2: Coca de trampó.
1: Sí.
2: Molt bé, doncs és la recepta d'avui, també amb aquesta base d'elaboració, aquesta base de...
1: I com sempre diem, si hi ha alguna cosa que no ho entès, perquè allò que m'hi he enredat, m'ho apunto aquí a la mà, i a vegades no m'entenc ni la meva lletra...
2: Que preguntin, sens dubte.
1: Que preguntin, sí.
2: Clar, i estem acostumats sempre a receptes fàcils, que quan són una mica més llargues d'ingredients...
1: Sí, de fàcil és fàcil.
2: No, és fàcil de fer, sí.
1: Els ingredients,
2: sí.
1: I jo que vas dir, m'ho apunto
2: a la mà, està clar.
1: Que escric fatal i ni jo m'entenc, se feia aquí lletra de metge,
2: sí,
1: i
2: home, sí.
1: I a vegades em perdo.
2: Això, aquesta massa pot ser la base d'això, de coques, de pizza, sí, del que vulguem.
1: Exactament.
2: És a dir, que ja us la podeu guardar per moltes altres coses,
1: sí,
2: si us ve de gust. Molt bé, doncs quina pregunta fem avui?
1: Sembla fem una pregunta. Quants 25 grams de llevat hem dit?
2: Doncs vinga, quants 25 grams de llevat fan falta per fer la massa?
1: També es pot fer allò amb pols, però poseu llevat fresc, 25 grams de llevat fresc.
2: Avui es troba en qualsevol lloc, ja.
1: A qualsevol súper n'hi ha.
2: Abans era més complicat.
1: El desfeu amb l'aigua tèbia, el desfeu, i llavors hi tireu els altres ingredients i pasteu.
2: I ja estaria. Doncs mira, recepta fàcil i pregunta encara més fàcil amb aquests 25 grams de llevat. 977-15-70-69, telèfon operatiu... A partir d'aquests instants, a la vostra disposició. 977-15-70-69 i podeu seguir enviant, si voleu, missatges de WhatsApp ara ja per secció de cuina al 686-101-101. I vinga, tenim ja primera trucada avui. Bon
1: vinga,
2: dia.
1: Vinga, doncs, fantàstic.
2: Hola.
3: Ah, hola, sóc jo.
2: Hola.
1: Hola, Carme, no?
2: Jo diria que sí.
3: Ai, la primera. Guaita, no m'havia passat mai a la vida.
2: Veus? Bueno. Mira, ja no podràs dir-ho, doncs.
3: Bueno.
2: Què tal, Carme?
3: 25 grams de llevat.
2: Fantàstic.
3: I que amb el Salvador estic molt d'acord amb tot el que ha dit.
2: Que sí?
3: Amb tot. Amb tot, i més a més, també amb això dels focs. Nosaltres això dels focs ben lluny, nosaltres no ens agrada.
4: El foc crema.
3: Mira, una vegada el meu home, com que feia de música, estaven tocant en un carrer a l'estiu, hi havia uns estrangers sentats en una terrassa, ni s'ho miraven, i va marxar un coet d'allà dels diables i li van a parar l'ull d'aquell home. I no, ni s'ho mirava i eren ben lluny. Nosaltres sempre... s'ha fet, bueno, cada un, jo...
2: No els agrada.
3: Però mira, avui li dono la raó tot, bueno, avui cada dia.
4: No, jo ho sé, també, el foc també no és que em desagradi, però ens trobo un pèl massa.
3: Sí, jo també ho trobo, però bueno, entre gustos...
2: I dins els paràmetres que també ho intenten portar amb la màxima seguretat possible i totes les mesures que s'han d'aplicar, eh?
3: Pobret, aquell home era estranger, estava allà mirant-s'ho,
2: estava... I va prendre mal, no?
3: Vaja. Li va tocar l'ull.
2: Sí.
3: En fi, doncs, bueno, va, això...
2: Sempre en compte.
4: Compte.
3: Parlat, perquè va tindre un bon enterrament, el Josep Maria.
4: Sí.
3: Una cosa molt maca que feia plorar i tot, de veritat.
2: I tant, sense dubte.
3: I encara hi ha una cosa, perquè el Josep Maria... El Josep, però no... Encara tenim un altre cosí germà tan ell com jo, que es diu Josep Bargalló, però viu a Barcelona. També es diu Josep Bargalló. És el fill d'un altre germà.
4: Sí, em sembla que m'ho havia explicat, això, sí.
3: Sí, potser sí que t'ho havia dit, no?
4: Sí.
3: Jo havia dit... En fi, bueno, una cosa com una altra, ara que m'enrotllo i no...
2: Sí, no pateixis, ja va bé, ja ens agrada, ja que ens expliqueu coses, i tant. No pateixis.
3: Però això t'ho torno a dir, estic molt d'acord amb tot.
2: Molt bé, fantàstic. Gràcies, Carme. Una abraçada. Adéu. Doncs mira, avui la primera ha estat la Carme Bargalló.
4: Molt bé.
2: Bon dia.
5: Hola.
2: Bon dia.
4: Bon dia. Digues.
5: Soc la Montse Nin.
4: Hola, Montse.
2: Montse.
5: Dic que estic d'acord completament amb fer un carrer pel Bargalló.
4: Molt bé.
5: Crec que el Pep s'ho mereixia.
4: Sí. Ho hem d'anar a reivindicar i anar...
5: La veritat que sí, que s'ho mereixia molt.
2: A veure si arriba a algun lloc, això.
5: Ho intentarem entre tots.
2: Aquestes reivindicacions arriben a algun lloc.
5: I això del foc jo també em molesta bastant, la veritat.
2: Sí, també fa por, també.
4: No és que faci por.
2: No, respecte.
4: I abans penses, algun dia passarà alguna desgràcia
5: i bueno,
4: tant de foc, entens? Bueno, Montse, molt bé.
2: Molt bé.
5: Esperem que no. Per lo de més, 25 grams de llevat.
4: Molt bé, estàs apuntada,
2: doncs, Montse. Fantàstic, Montse. Gràcies per trucar-nos.
5: Igualment, gràcies a vosaltres.
4: Adéu.
2: Doncs vinga, seguim amb més connexions, eh? Recordem-ho, 977-15-70-69. Bon dia.
6: Bon dia, estimats.
2: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, bonics, què
2: com
6: tal?
2: Com estàs? Molt bé, i tu, com estàs?
6: Bé, aquí, bueno, tinc els treballadors aquí que estan pintant.
2: Molt bé.
6: Per procuro que no tingui massa calor, que posi tot que obert i ventiladors i tot el que faci falta.
2: Ah, pobre, és que treballin a gust.
6: Sí. 25 grams de llevat.
4: Molt bé.
6: I d'acord amb el que diu el Salvador. La gent que fa coses al poble... igual que vam fer amb el camí del Paco Suaga, gent que fa coses al poble s'ha de reivindicar, s'ha d'intentar. Exactament.
2: Que perduri el record.
4: Digues.
6: Amb una de les falles, quina era? La de les coses vistes. Van posar una cosa del Bargalló, molt maca.
4: Segur.
6: Que tenia, ja tenim un àngel, un àngel més. La vas veure, tu, Salvador?
4: Sí, em va semblar que ja tenim un àngel més...
6: Al cel, sí.
4: Sí, que jo... Sí.
6: Quina era? Era la de la plaça Nova?
4: No me'n recordo.
6: Bueno, era una...
4: Jo
6: no me'n recordo quina era.
4: Me les miro de lluny. I
6: no,
4: ràpid.
6: Però vull dir que posava això i vaig dir, mira, això és del Bargalló.
4: Sí.
6: Sí.
2: Molt bé.
6: Bueno, estimats.
2: Fantàstic.
6: Ja veig que esteu la mar de bé.
2: Sí, tot bé, i tant.
6: Una coca així ara per l'estiu va
4: bé. De trampós, una coca de trampós, que és a dir...
6: No ho havia sentit mai, eh?
4: Jo tampoc,
6: coca, però...
2: Doncs mira.
4: Tipo, vaig llegir coses que llegeixi i m'ho trobo. Coca valenciana, típic de València i de les illes i de tot.
2: Cosines germanes amb les d'aquí, eh?
4: Exactament.
6: Ens envio un trampó, molt bé.
2: Sí, tal qual.
6: Molt bé,
2: Maria Dolors, gràcies per trucar.
6: Ja m'heu apuntat, eh?
4: I tant.
6: Bueno, bonic, molts petons i abraçades, eh?
4: Igualment.
6: Adéu,
2: gràcies.
6: Adéu.
2: Vinga, més connexions, bon dia.
7: Bon dia.
2: Hola.
4: Jordi?
2: Jordi Soler.
7: Sí, senyor.
2: Com prova això?
7: Molt de calor, eh?
2: Sí, oi?
4: No.
7: Bueno, xe fogó, més que res xe fogó.
2: Sí, perquè ara fa aquest dia, aquest dia enterbolit, que és la pols sahariana, sí, aquesta, sí, que diuen, sí, encara sí, fa que faci més xe fogó, eh?
7: Sí, sí.
2: Però bé.
7: Però bueno.
2: Bueno.
4: Molt bé, Jordi. Molt bé,
2: de llevant. Fantàstic.
7: Vinga.
2: Gràcies, Jordi. Una abraçada.
7: Adéu.
2: Vinga, saltem. Més connexions no paren. Bon dia.
8: Bon dia.
2: Hola, Fina.
4: Hola, Fina.
8: Bon dia. Primer que tot, bueno, agraeixo a l'Abadó i a ma cosina, a la Montse, i tots els que pensin el mateix. De mi germà.
2: Fantàstic.
8: No perquè sigui mi germà, però és veritat.
4: No, però hi ha coses que tenia a dir-les.
8: Estimava tot. Estimava tot i costia fer coses pel ventell.
2: Sí.
8: I gràcies, bueno, vaig tenir la gran sort de tenir un germà així i de ser la família, perquè, doncs, bueno, les paraules que va dir un milió i li va sortir al cor, no ho va dir pensant-s'ho ni rumiant-s'ho.
4: Normal.
8: Que ja va sentir.
4: Va ser molt emocionant tot plegat.
8: Un cunyat, sinó que havia perdut un germà.
4: Sí, senyor.
8: I el meu germà hagués dit el mateix. Gràcies a Déu, igual que amb la meva cunyada i els nens. Els nens, amb el tiet, bueno, era el segon pare.
4: Sí,
2: sense dubte.
8: Però bueno, i gràcies a Déu, hem tingut la sort aquesta, i l'ha estat tan junts i tota la vida, i ara encara és que el trobes, no és que no el trobessis a faltar igual, però és que jo ara entro a casa seva, perquè hi entro amb l'Antoni, vaig veure l'Antoni, i esclar, i és allò que dius, o sortia al terrat, ja me'l trobava amb ell aquí al terrat de casa, perquè ell com volia venir aquí a casa, me'l trobava allò al terrat, i ara doncs es passa.
4: Però bueno.
8: Molt agraïda en tot el que se li ha fet amb tothom que se l'estimava. I bueno,
2: molt bé,
8: i tant de bo es pogués fer això que
2: han dit.
8: Tant d'acord.
4: Ho intentarem, però allò serem pesats.
2: Pica pedra perquè pugui ser possible. I tant que sí.
8: I tant
2: fantàstic.
8: Que sí.
2: Molt bé, Fina.
8: Bueno, gràcies a tots i 25 grams.
2: Fantàstic.
4: Molt bé,
2: us ho
4: apuntem.
2: Gràcies a tu per trucar.
4: I després et baixaré un paper que te deixaré a la bústia.
2: Bon dia, Fina. Doncs va, també apuntem a la Fina Bargalló. Seguim amb més trucades, més comunicacions, al 977 15 70 69 i si voleu també missatge de WhatsApp al 686 101 101. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
9: Gerardo.
2: Com estàs, Gerardo?
4: Hola, Gerardo.
2: Com va això?
9: Acalorado.
2: Sí,
9: acalorado.
2: Amb calor, oi?
9: Y también, bueno, impresionado y sentido por lo de Bargalló, que nos veo muy adentro.
2: Sí.
4: Muy bien.
2: Sí. Muy bien, Gerardo.
9: Bueno, pues hay que ir pasando página.
2: Sí, malauradament tot sí, acaba continuant i acaba seguint, en certa manera. Sí.
9: Bueno, para la receta son 25 gramos de llevat.
4: Molt bé.
2: Fantàstic.
4: Gerardo.
2: Molt bé, doncs ho apuntem i t'apuntem en tu.
10: Vale. Buenas, yo soy yo.
2: Sí.
10: Bueno, como ya ha dicho ya el eso, pues los 25 gramos no lo digo yo, pero eso, que todo lo que habéis dicho, lo que habéis hecho de lo de los juegos y todas esas cosas, estoy también de acuerdo, y el sentimiento del Bargalló, que fue quien me metió a mí un poco más en el pueblo.
4: Sí.
10: Para conocer a gente estupenda como vosotros dos que estáis ahí, mucha más.
4: Sí, gracias.
10: Porque lo primero que hice en los pastores fue entrar con la tumaquera, con el pera,
2: sí.
10: Y luego las cosas, las demás cosas, pues todo gracias a él me introdujo en las actividades del pueblo mucho, sí. y una persona encantadora que costarà mucho que nos... Bueno, no nos olvidaremos de ella.
2: No, crec que no. Sempre serà present, sempre.
10: Sí.
2: D'una manera o altra, i tant que sí. Molt bé, Pilar. Gràcies per les paraules, també. Gràcies.
10: Que passeis buen dia.
2: Igualment,
4: gràcies,
2: que
4: vagi
2: bé.
4: Adéu.
2: Doncs va, seguim més trucades i més participació en tota aquesta secció de cuina avui dilluns. Bon dia.
11: Bon dia, xicots.
2: Hola, Jordi. Com estàs?
11: Com estem?
2: Molt bé, i tu?
11: Molta calor, tio.
4: No hi pensis. Sí.
11: No.
2: No pots evitar-ho, eh? No pots evitar-ho.
11: És psicològic, eh?
2: Sí, una mica així.
4: Sí, clar. Sí. Jo contraveu el forn, que eren temperatures bestials a l'estiu,
11: Sí.
4: I doncs em mentalitzar bé, deia, no em fa de calor, no em fa, no em fa.
11: Ja, mira, sí,
4: doncs, ja sí,
0: sí. És que no pots fer-hi gaire cosa més, eh?
11: Exacte.
0: No pots fer calor més. Bueno, així, si tens l'oportunitat i estàs a casa, doncs tot climatitzat, o la feina si és possible, però clar, sí, no pots fer res pel carrer, o que aquestes hores gairebé no pots sortir al carrer, és complicat, eh?
11: Més, exacte.
0: Jo no sé l'estiu com li agrada tant a la gent a l'estiu, i a mi no m'acaba de convèncer. No, sí. Ja sempre ho he dit, eh? Jo sóc molt més divers, en casos com aquests, eh? En casos com aquests, ni més ni menys.
11: Bueno, aviam si això de la iniciativa aquesta pel senyor Bargalló tira endavant, perquè fumaré.
4: Veure, sí. Bueno, avui hem començat a divulgar-ho, però ens...
11: Sí.
4: Ho anem fent, anem aixecant i diuen qui sigui, m'entens?
11: M'ha passat pel cap, jo què sé, l'avinguda de Barcelona, l'avinguda de Tarragona, que ja em diràs
4: l'avinguda
11: com són tan... abstractes.
4: No, hi ha altres noms, hi ha altres noms que no coneix sí, ni res, m'entens?
11: Exacte, hi ha altres noms que ni pur hi fa. Sí, sí, estaria bé dedicar-li una avinguda.
0: Sí,
11: el vaig conèixer un cop al Club Nàutic.
4: Ah, val, sí, l'únic
11: cop que vaig parlar amb ell per uns assumptes.
0: Molt bé.
11: I bueno, em va agradar bastant parlar amb ell.
0: Sí. Molt bé, una gran persona, bueno, un gran personatge.
11: I tant que sí.
0: Molt bé, Jordi.
11: I la coca aquesta, bona, eh?
0: Sí, sí, que sí.
11: Sabeu que a mi, coques enramades,
4: tot
11: fan, eh?
4: Sí, no eren enramades.
11: Encara tot... que a vegades... caic en la tentació i menjo pizza, eh? Però bueno, eh?
4: Vale,
0: bueno, la pizza és com un, bueno, un succedani de les coques enredades.
4: Sí, depèn, depèn.
11: La
4: sí,
11: pizza és la segona divisió de...
0: Correcte, ara. Sí, senyor, sí, que són de fora, les pizzas són de fora.
4: Són de fora, són... sí, però si estan ben fetes...
0: No, són bones, però va, una bona
11: bones,
0: coca...
11: Sí, però, sí. On hagi una bona coca, així sí, com aquesta del trampó...
4: Sí, aquesta
11: de
4: és,
11: Mena,
4: és diferent.
11: És una delícia,
4: sí,
11: de bones.
0: Correcte, no? I, sí, tant, sí, i tant que sí.
4: Molt bé.
11: Vale, doncs 25 de llevat posem.
4: Molt bé, Jordi.
0: Fantàstic, Jordi, doncs ho apuntem d'aquesta manera.
4: Adéu,
0: gràcies per
4: trucar.
11: Vinga,
4: adéu,
11: adéu, bon dia.
0: Trucades, participació en aquest punt al 977 15 70 69 i encara avui no hem tingut cap WhatsApp.
4: Va, hi arribaran.
0: Sí, hi arribaran. No ens fa patir, eh? 686-101-101 si ens voleu enviar un missatge de WhatsApp. També és una bona manera de participar. De fet, a través d'aquí podeu fer-ho en qualsevol moment del directe, tot i que ara estem en aquesta zona de participació en cuina i és on podeu participar, justament. O també sempre ja afegim el correu electrònic que la ixera arroba rtb@elvendrell.cat. També aquests dies tenim molta publicitat. També, si veiem que no hi ha cap més trucada, fareu una pausa ràpida per la publicitat i seguirem de seguida amb més participació, esperem. Acabant de composar tot aquesta secció de cuina, com cada dilluns, i quan ja estem a 2:45, com aquell qui diu.

0: algú ens està escrivint per WhatsApp, eh? Que ho estic veient, sí, a veure si ens acaba d'enviar. I de seguida ho comentarem, perquè això també és una molt bona eina poder participar. Bé, això, els dilluns, quan tenim cuina, qualsevol dia em podeu enviar, ja sabeu, els vostres missatges, les vostres opinions, inclús a vegades enviar els enllaços de les cançons que vulgueu escoltar, entre altres moltíssimes coses, i que ens permet aquests punts d'interacció. Abans dèiem que ja s'ha finiquitat la Setmana de Barris, que tu has participat, si no en totes, gairebé en totes, no?
1: En totes, no, en tres o quatre.
0: Tres o quatre, sí.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Pel Cercabarri i per les matinades.
1: Sí, hem estuat de canya, algun dia hem fet Cercabarri, quasi... Uh-huh. Cerca barri quasi tots els dies.
0: Sí, val.
1: I matinades dos o tres barris.
0: Clar. Quan dura, més o menys, un cercabarri? Quan dura?
1: D'estona,
0: sí.
1: Tres quarts d'hora, potser.
0: Tres quarts d'hora, val. Dic que és una bona estona, ho dic pels que toquen, pels que toqueu les gralles.
1: Dura més les matinades, que és una hora, pràcticament.
0: Són més llargues,
1: de 8 a 9, sí.
0: Val.
1: El cercabarri depèn.
0: Ja, depèn, clar, depèn dels carrers que es passi, depèn del barri, depèn del...
1: Normalment entre tres quarts d'hora, també...
0: Una cosa així, okay. Ho dic pel morro dels grallers. Bueno,
1: sí.
0: El morro dels grallers i les mans dels timbalers.
1: Els grallers, que costa... Sembla que no costa molt. Si sí, no, sí. Agafa una gralla i bufa.
0: Exacte.
1: No, tu que també sí. La toques, sí.
0: Sí, sí, sí. No, el morro és el que més falta fa a l'hora de tocar la gralla, quan són això, tocades llargues o dies intensos, el morro es nota, has de fer callo, si no malament.
1: Home, i s'han ensenyat molt, perquè ara, sí. Ara ve el gran concert
0: clar,
1: dels tocats
0: festa
1: de canya.
0: Major, és veritat, sí.
1: Doncs...
0: Un dels actes destacats de cada festa major.
1: La setmana que ve ho anirem recordant.
0: Molt bé,
1: i,
0: sí,
1: la data,
0: ho expliquem. Molt bé, doncs va, esperem trucades i participació. Fem una pausa per la publicitat.
1: Vinga, doncs.
0: I de seguida tornem amb més trucades. Esperem, com dèiem, i més ganes de seguir xerrant amb vosaltres i de, bé, d'anar a fer bullint l'olla, que és el que hem de fer sempre en aquesta mateixa secció.
1: I mentrestant busca Ticket Ride dels Beatles.
0: Vinga.
1: I ja el tindràs aquí.
0: Doncs també, la busco. Fantàstic.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Bye. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Més participació, eh? Mentre estàvem en aquesta pausa de publicitat, hem tingut ja trucades, tenim un WhatsApp i una trucada en directe.
9: Vinga, doncs.
0: Així que venim cap a la trucada per no fer esperar massa més, el 977 15 70 69. Bon dia.
10: Hola, bon dia, Pere.
0: Hola, Mari.
10: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
9: Molt bé.
0: Com va això?
10: Pues mira, avui no us he escoltat, perquè m'hem recordat, estàvem de compres, i cap a... al camí cap a casa, m'han recordat que era dilluns, dic, oi, el vador que no l'hem trucat. No sé la recepta ni sé el que has dit. Vull dir que avui, si no em vols apuntar, no m'apuntis.
0: Sí, home, sí. Sempre ho dic.
9: Us apuntem igualment, encara que no...
0: Només el fet de trucar i saludar, ja en tenim prou.
9: Sí.
10: I què tal? Com porteu la calor?
9: Bé, bé, no em fa de calor, encara.
10: Ah, no fa, que no.
9: No arriba a l'estiu, encara.
10: Bueno, ja
0: mentre estem sota cobert, cap problema.
10: Molt bé.
0: És el sortir, doncs, sortir, no? Quan es nota més.
9: Home, aquí, i aquí no tenim aire condicionat, eh? No tenim aire condicionat,
0: no? No, això també és
10: veritat. Què dius ara? No, doncs la ràdio, malament, no?
0: El tenim espatllat, tenim un pingüino per aquí que fa... algú fa, però...
9: Aquí no estic jo, no arriba.
0: No,
10: és veritat. Vale. De calor, el Badó ha passat molt amb el tocar de canyes, el de matí, vinc a tocar, i a la tarda, i bueno. Sí. Ah, que sí, que has posat una miqueta de calor.
9: Sí, però no, és que no em fa, és que no em fa de calor, encara.
10: No, perquè va.
9: És qüestió de mentalització.
10: Seré jo la que no me mentalitzo.
9: Exacte, això.
0: Sí, que no sigui això, que no sigui això.
10: Bueno, doncs res, ja
0: molt
10: està.
0: Bé.
10: Quina recepta has fet avui, Badó?
9: Avui hem fet una coca de trampós, una coca que ara diré un detall que abans no l'he dit, que me l'he deixat, perquè ara he estat repassant. He fet una coca de trampó que es tracta de, amb verdures que he dit, tallades ben petites, tallades a cubitos, diguéssim, i llavors s'hi barreja pebre vermell i oli d'oliva i mica de sal, i es barreja tot.
10: Ah, va, llavors, això va per sobre.
9: Llavors ho posem, que això m'he deixat, amb un colador, perquè, perquè desprèn una mica de suc, deixem que tregui tot el suc. I a cap d'una hora ja podem posar tot això damunt d'una pasta que ja vaig explicar l'altre dia, que és semblant d'ara, per fer, per fer una coca enramada o el que sigui, i es posa tot això amb cru al damunt.
10: Anda, que
9: això,
10: no.
9: Això és amb cru, és una coca de tipus valencià, tipus Mallorca i aquests llocs que...
10: Pues molt bé.
9: Anava a dir,
10: pues
9: no s'ha de fer...
10: Estupendo. Espero que la faci la gent i que en mengi imposta.
0: Exacte, que ho provin, Sí, senyor, ni més ni menys, això, que
9: tot,
0: ho provin.
9: Tot en cru damunt de la pasta i cap al forn. 180,
10: anda, que no.
9: A 180 grams, 40 minuts, i ja teniu el sopar fet.
10: 180 graus i ja tenim el sopar. Molt bé.
9: Vol dir això.
10: Bueno, doncs, Badó i Pere, que passeu una bona setmana.
0: Igualment.
10: I no patiu calor. Vale?
0: No, ho intentarem.
9: O sigui, com més es repeteix, més que lo teniu.
10: Sí, això sí que és veritat.
9: És veritat, el dia,
10: no, la calor.
9: Després vindrà l'hivern, fred, llavors tindrem fred.
10: És que me faig gran, i les grans
9: això,
10: tenim
9: això és
10: més
9: veritat,
10: calor.
9: Això és veritat.
10: Llavors tenim més calor que el jovent no té tanta calor. Tu, com que ets jove,
9: exacte,
10: doncs
9: jovent no
10: ja
9: no
10: tens tanta calor. Vinga, que vagi molt bé.
0: Molt bé.
10: Una abraçada.
0: Gràcies, igualment. Gràcies.
10: Adéu,
0: Mari. Adéu. I tenim WhatsApp, com ja hem dit, el 686-101-101. És la Maria Carme Galán, que no hi falta, sempre amb el seu missatge. Bon dia, per la coca, 25 grams de llevat, i el del Pep Bargalló, estic molt d'acord de tenir un carrer o una plaça.
9: Doncs,
0: és que és un ànim, jo crec que qualsevol persona que hagués conegut molt o poc en Pep Bargalló ja sabria que se'l mereix. Plaça, carrer, monument o moltes coses més, o moltes coses més. Vinga, més trucades, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Hola, Núria.
11: Què tal?
0: Què dius? Com va això?
11: Bé.
0: Sí, tot bé?
11: Mira, anar fent. Sí, bé. Sí.
0: Molt bé.
11: I molt d'acord, en el Pep d'en Bargalló, que se li faci alguna
0: cosa. Sí,
9: oi? Sí, ho intentarem.
11: Sí, el que passa que, com sempre, l'Ajuntament dirà que sí,
9: ui,
11: però anirà allargant.
9: I tant, i tant.
11: Com van fer amb el Paco.
9: i després s'han de reunir...
11: Almenys van trigar 3 anys a fer-li alguna cosa.
9: Sí, després s'han de reunir uns que es diuen Monte Clar, com un... tenen un...
0: la comissió del nomenclàtor.
9: Mira quin nom han fotut també, no podien dir un nom més senzill, no? Monte Clar.
0: El nomenclàtor és el nom dels carrers.
9: Va,
0: és
9: igual.
0: El
9: nomenclàtor, sí. Ho fan tot difícil, però ho intentarem i...
11: S'intentarà, vull dir,
9: sí.
11: perquè se sent molt s'ho mereix.
9: Ho intentarem, intentarem.
11: Sí, sí.
9: El dia que ho faci ja farem, li direm amb el capellà, perquè n'hi ha tants de capellans ara, un repit de campanes,
0: amb els campaners,
9: amb els campaners, un repit de campanes.
0: Amb el Mercader, ja direm al Jordi Mercader i companyia que facin un bon repit de campanes, sí senyor.
11: Bueno, a veure si ja...
0: A veure.
9: Molt bé, Núria.
11: Pues res.
9: Merci per jugar.
11: 25 grams de llevat.
0: Fantàstic.
11: I coques, mira, a la valenciana.
0: Molt
9: sí,
0: bé,
9: sí, exacte.
11: També són bones.
9: A la valenciana, veus? Ella ja, això, ja sabies altres
0: sí.
9: d'això.
0: Sí, són conegudes. Molt bé.
11: Sí.
0: Pues fantàstic.
11: Una abraçada a tothom.
0: Gràcies igualment, Núria.
11: Vale.
0: Que vagi bé.
11: Adéu.
0: -77 15 70 69. Mai ens cansarem d'anar recordant aquest telèfon. 977 15 70 69. Ostres, si em donessin un cèntim per cada vegada que li he dit en aquests 4.008 programes,
9: ja podíem
0: potser
9: anar,
0: ja podia jubilar,
9: no, podíem anar de gorra a dinar tots plegats.
0: Mira, jo crec que sí, un paella de dinar sí que en sortiria, sí. Doncs això, 977 15 70 69, o també enviant un WhatsApp al 686-100-100. Esperant, ja hem fet una pausa per la publicitat, però també podem escoltar una mica de música, no, Bodo?
9: Exacte,
0: tu em demanaves que la preparés, ja ho he fet,
9: sí,
0: i ja està sonant, a veure si això ens permet això, donar pas a més participació i a més trucades en tot aquest matí d'avui dilluns.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Escolta, en Badó, saps aquell lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi?
3: Sí, senyor.
2: Ho saps, oi?
3: Aquí per Aventura,
2: no? A Port Aventura. Tu digue-li a la canalla, mira, escolta, anem a fer una volta, i no, quina mandra, no, aquí, ara amb aquesta, que tu els dius, anem a Port Aventura. I tots diuen, quasi a la una, doncs justament això. Aquest lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar a Port Aventura World, a més, han estrenat, doncs, una nova era perquè fa aquests passis de temporada, ara s'anomena Port Aventura Club, i, bé, una nova identitat, una nova imatge, proposta de passi renovada, i un nou passi que es diu Pioneer Pass, que és el que dona dret a tot,
3: fantàstic.
2: A totes hores i tots els dies, el més exclusiu i el més premium. De fet, tothom pot trobar la informació.
3: I a l'hotel també?
2: L'hotel va a banda. Home, estaria bé, l'hotel va a banda, però bueno, és un començament.
3: Jo hi vaig anar que no hi havia ni hotel encara.
2: No? Imagina't. L'estaven construint, no? Home, ja fa 30 anys d'això ja, que és el que van celebrar l'any passat. Doncs tota la informació d'aquests passis a portaventuraworld.com.
4: La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Ara sí, ja recta final, 10 minutets i mig perquè siguin les 12, però encara podem recollir unes quantes trucades i, de fet, mira, acaba d'arribar una trucada al 977 15 70 69. Bon dia.
5: Bon dia, sóc l'Immaculada Miró.
2: Hola.
3: Hola, Immaculada.
2: Com estàs, Imma?
5: Hola. El que passa que acabo d'arribar a casa i no he sentit res ni vist res.
2: No pateixis.
5: Vale.
2: Només la molèstia per trucar i per saludar,
5: no,
2: només
5: ja,
2: per això en tenim
5: no
2: prou.
5: Pensat, no tindré temps, he pensat, mira, truco, passi el que passi.
2: Clar,
5: mira, he tingut sort i he trucat.
2: Doncs vinga, t'ho agraïm moltíssim.
5: Pues fantàstic. Vale. Una pregunta. A mi em va tocar l'altre dia un dinar allà al Rocío, allà dalt,
3: sí,
5: allà
3: sí,
5: dalt de tot. El que passa que quan hi vaig anar fa en vacances, i posa que caduca d'un mes, i llavors, clar, llavors que...
2: Te'l referem, no pateixis.
3: No crec que diguessin res, quan obrin...
5: Sí. Anava a dir jo, quan obrin hi vaig, i passa, llavors,
3: tinc
5: aquí a l'emissora i...
3: Llavors m'ho dius.
2: Sí, no em posaran pegues, ja veuràs com...
3: Tu vas allà i...
5: No, ja m'ho penso.
3: Teníeu vacances, doncs ara.
5: Tenim això. Vale, doncs molt bé. Moltes gràcies.
3: Vinga, em sou per trucar.
2: Gràcies, Imma.
3: Adéu.
2: Bon dia, adéu. Clar, no acabem de conèixer els calendaris de vacances dels establiments. No. Sí que alguns ens ho diuen, o en el cas, per exemple, de Vilacasal, sí que ens diuen que en temporada alta, doncs millor no fer la promoció. Però clar, sí que és cert que a vegades en falta aquest punt d'informació de que ens diguin quins dies fan vacances o tal, però clar, la gran part d'ells ara estan oberts, no? Perquè sí, en principi a l'estiu en aquesta zona és temporada alta, potser...
3: Clar, jo crec que si passa això amb algú altre, ho proveu. Aneu allà, si es posen pegues, venim i rectifiqueu.
2: Sí. I de fet, el consell que sempre donem és, si podeu fer una trucada abans d'anar-hi, de dir, mira, truco de soc tal, que vaig guanyar aquest premi, que vull venir aquest dia, va bé, no va bé... Això també sempre està bé, eh?
3: Sí.
2: De poder avançar-ho i per la màxima comoditat de tots plegats que podeu fer un truc i preguntar això.
3: Clar.
2: De qui anireu, tal dia, quan sereu i aquestes coses, i que teniu aquest val que us va tocar a la ràdio.
3: Molt bé,
2: també, sí, aquestes coses us ajuden.
3: Mira quan obren i llavors hi vas i no crec que et posin pegues.
2: No, perquè ja s'entén que està en
3: vacances. Ja ho saben, està en vacances, sí.
2: Correcte, ni més ni menys. Tornem a dir el telèfon, tornem a dir, va, 977-15-70-69. També anem recordant que també podeu participar enviant un correu electrònic a laixera@rtv-elvendrell.cat o també un missatge de WhatsApp al 686-101-109.

0: Estiu ni l'hivern, de fet, ni l'estiu ni l'hivern. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hombre, mira, senyor portant d'honor.
2: Sí, senyor, felicitats, eh? Felicitats.
0: Enhorabona.
1: Moltes gràcies. Acabo d'arribar a casa.
0: Bueno.
2: Així no, ens, no m'has escoltat gens.
1: No t'hi he escoltat gens, però...
2: Home, doncs, mare, perquè avui he reivindicat moltes coses al començament.
1: Bé, molt bé, ja m'ho penso. Ja és un reivindicador.
2: No, perquè ja t'ho explicaré. Ja he demanat plaça al carrer o avinguda pel Pep Bargalló, això d'entrada.
1: Molt bé.
2: Però no allò dedicat a... No. Nom, el nom, no. Nom, avinguda o plaça Pep Bargalló, m'entens?
1: Perfecte.
2: I no em vinguin...
1: Ho trobo fantàstic.
2: No em vinguin amb mariconades perquè li direm a l'alcalde i li direm qui sigui.
1: Vam començar amb el Pac de Flaga.
2: Sí, però aquí...
1: Va donar resultat.
2: Sí, però
1: va... El Pac de Flaga, sí.
2: Però el Paco no dedicat, no m'agrada tampoc allò. Està bé, però van posar alguna cosa, però tenia dit plaça Paco Zuaga, no plaça que
1: tu havies... Aquesta manera de fer és la del meu Badó Rovira.
2: Sí, senyor.
1: Badó,
2: sí,
1: és igual, sempre.
2: És que indestructible. Em fan empenyar,
1: indestructible, això. Indestructible, el Montserratino. Doncs, sí.
2: No, pots insultar, dir el que vulguis, cap problema.
1: Ah, t'insulto amb tu. Ara, a la ràdio no.
2: No, en particular
1: en
2: sí.
1: En privat sí que t'insulto perquè ens estimem tant que... Clar, sí.
0: Mira, jo tinc un company de feina, del qual no diré el nom, que diu que els homes, quan més ens estimem entre nosaltres, més ens paguem i ens donem cops i ens insultem i aquestes coses.
2: Va, nosaltres paguem no, però som grans ja. Però...
1: No arribem a cops.
0: Qui diu que no, però, qui diu pagar, sí. Qui diu pagar, diu allò, el típic cop a l'esquena, allò, padabam, això és típic.
1: Ell i jo sap que els insults són amb tant de carinyo que no hi ha problema.
0: Molt bé,
1: doncs escolta'm, re, he volgut trucar per felicitar-vos. Esteu a punt d'acabar el programa de la temporada o encara no?
2: No, encara no.
0: Fins la mar de Déu d'agost encara l'aguantarem.
1: Doncs vinga, aviam si un altre dia us pot escoltar més estona.
0: Molt bé, doncs sí, avui no encara queden uns quants dilluns encara.
1: Home, jo he arribat i dic, hòstia, falten 10 minuts o 5 sí. minuts, i poso la ràdio ràpid.
2: Clar. Home, al vespre també ho pots escoltar-ho, perquè es passen diferit,
1: i
2: també pots trobar sempre, per internet ho pots trobar sempre, això, però bueno.
1: Saps que hi ha tantes coses que em perdo.
0: No, i tant.
1: Bueno,
0: molt bé, Armini.
1: Una abraçada i visca la festa major.
0: Igualment.
1: Visca,
0: ja la tenim aquí.
1: Visca el Vendrell i
2: si pot ser,
1: enyorarem molt amb el Pep.
2: Hombre, ahir he dit al començament, no hi era, però sí que hi era. Hi havia una cosa tremenda allà. I a més, amb moltes fotografies sortia per allà. I escolta, un consell que et dono, com a portant d'honor que ets, que a mi, saps tu que a mi em va passar que quasi aquell dia em pelen.
0: Ah, tu me'n recordes.
1: Amb el cuet.
2: Tanto, vull dir,
0: mira amunt, tu sobretot, mira amunt.
1: Jo ho va dir ahir ma filla, que va anar dintre el caramot uns quants anys,
2: sí.
1: Però fins que vaig descobrir que això del foc no era el meu.
2: Jo ho vaig veure amb el cabrot el primer dia.
1: Ja
2: vaig veure que era per cosa per bojos.
1: Mira, és amb l'única cosa, diria jo, que el Bargalló m'ha demanat col·laboració,
0: sí.
1: I li he dit que no. Vaig dir, si vols ajuda econòmica a dintre de les meves possibilitats, la tindràs. Un altre soci de pastorets, o que vulguis.
0: Sí.
1: Però pel foc jo ho respecto moltíssim, però no és el meu. No, sí, és el meu.
3: No, està clar.
1: Molt bé, macos.
0: Molt bé, vinga, Armini. Una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: I mira, bàsicament amb l'Armini ja acabarem, que és l'última trucada, queden un parell de minuts ja per les 12 i podem acabar amb el que és la sintonia de sortida sempre, que és el Rayo d'Orbison.
2: No, m'ha agradat molt sentir-lo, perquè ell, com a portant d'honor d'ahir... Sí. No, es va fer pregar també, les coses com siguin, no em fa vergonya dir-ho.
0: Se li ha demanat unes quantes vegades.
2: Quan
0: no?
2: Va sortir no volia ser, coses de l'Armini. El vaig tindre d'insultar ja perquè...
0: perquè fes una mica de cas, oi? Perquè fes una mica de cas.
2: M'ha agradat sentir-lo i ahir va estar molt bé i tot plegat i la nena, la seva filla que va donar les explicacions i tots en general, tots la gent que els portants d'honor, els representants que els van presentar, doncs perfecte,
0: sí.
2: Tot. No es va fer pesant ni llarg i ja està.
0: Fantàstic. Molt bé.
2: Vinga, doncs. Apa, gràcies. Fins la setmana que ve, que en principi no tinc festa encara.
0: Vinga, no, encara no, encara no.

Adéu, adéu. Encara ens queden uns quants dilluns de cuina, no patiu. I demà tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, aquesta calaixera d'estiu, i un plaer portar-la a terme. Que vagi molt bé, i fins demà. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes i cas.